0: La paternitat bé, Alberto?
1: Ahí andamos. Bé, jo... ja he portat el port petit, no? I continuem excavant en la depravació musical, que és la música per infants, amb Falalà. I aquesta cosa, bueno, aquesta cançó, feta també en el motiu de la nit de les biblioteques i tot això, que és una cançó més en bucle, com bona cançó infantil que no acaba mai, i quan pensava en quina música, inaugurar aquest viatge per les biblioteques, doncs vaig pensar que al final les biblioteques estan plenes de llibres, i com diria Mariano Rajoy, els llibres són persones i fan coses, i per tant era una opció tan vàlida com qualsevol altra. Ja sabeu que els patiments, si es pateixen en grup, s'alleugereixen, i per tant jo comparteixo la música que sona tota l'estona a casa, al cotxe o quan sigui, no? Bueno, mira, coses, fases de la vida. Hi ha una fase, hi ha un auge, hi ha una decadència, hi ha una fase solar, hi ha una fase crepuscular.
2: Ho porta bé.
1: Si la meva vida fos sintrologies a Star Wars, no sé en quina seria ara mateix.
2: Tinc curiositat.
1: Però no sabria si sortiria ja els Arbics o els Ewoks, però en tot cas... i a peluixos.
2: Molt bé, doncs com avui parlarem d'aquestes biblioteques de l'antiguitat, com ens ha explicat l'Alberto, comencem definint què és una biblioteca.
1: Molt bé. Doncs si ens posem etimològics, biblioteca seria, atenent-nos a l'etimologia de la paraula, un armari o una capsa on es guarden llibres. Però com ja sabem que una cosa és l'etimologia, l'origen de les paraules, ja de la realitat, no? I per això, quan et mudes i guardes els llibres en una capsa o en una caixa, no et crees una biblioteca. De fet, al contrari, són llibres que estan allà, que deixen de casa els sogres durant anys.
2: Ja els he de buscar.
1: Sí, jo vaig dir això fa 7 o 8 anys, encara estan allà. Però bueno, total. Si diem que és un lloc on es guarden llibres, encertem sempre que fem la anotació que aquests llibres siguin conservats d'una manera organitzada per tal de poder-ne consultar-los amb facilitat. I des de la revolució tecnològica no parlem només de llibres. El significat de biblioteca engloba una munió d'altres objectes, materials o digitals. La meva biblioteca d'Estim, per exemple, no? És una biblioteca on organitzo no llibres, sinó videojocs i talo fusta amb l'Albert Abril per muntar-nos la nostra cabanya vikinga. Ja ens porta que biblioteca ja és un concepte que ni tan sols s'ha de fer referència a llibres, no? De fet, ja ho veurem, les primeres biblioteques de la història tampoc és que guardessin llibres tal com els coneixem.
2: I com és que ens fascinen tant les biblioteques?
1: Bé, les biblioteques exerceixen una fascinació estranya perquè des de sempre les hem sublimat, no? Per diversos motius, que si voleu repassem molt per sobre, perquè ja us dic que la meva intenció original era fer un repàs per les biblioteques de l'antiguitat i de l'edat mitjana, i s'ha acabat amb les de l'antiguitat. Això no vol dir
2: ai.
1: Que en algun moment hi hagi un programa sobre biblioteques medievals, sinó que
2: primer programa promès de la temporada.
1: No, però bueno, podria ser un fent conducte. Jo podria prometre moltíssims programes a molts spin-offs del programa d'avui. Ja
2: de fet, ja crec que l'anterior temporada la va començar amb l'aventura en Charles Mason.
1: I vaig fer tres.
2: I en va fer tres.
3: Que bo aquest, eh? Va ser una trilogia.
2: Sí. Però brutal. Molt bona.
1: Però com les d'abans.
2: Les bones.
1: Bueno, no sé, ja això seria discutible. Jo cada vegada som més partidaris de les prequeles. Ni que sigui per molestar.
3: Els Anillos de Poder no, eh?
1: No l'he vist encara.
2: Jo la segona temporada tampoc.
3: Perdó.
1: Bueno, ja està. Això, no? Hem sublimat el concepte de biblioteca, a vegades com aquest lloc de dipòsit de cultura, fascinant, no? Un dipòsit de coneixement, un espai d'ordre, però a la vegada també és molt, molt dicotòmic, perquè al seu interior descansa un caos primigeni del que només en som vagament conscients, no? Per això, quan Lovecraft situa un dels escenaris més terrorífics de Lovecraft són les biblioteques. I els elements més terrorífics són llibres, no? Perquè el llibre ordena el món, però a la vegada crea un caos del que moltes vegades no som conscients, no? Qualsevol dels nostres oients que hagi emprat biblioteques, si hi ha gent que encara utilitza biblioteques de manera assídua, sap que el major perill en una biblioteca és l'absència, no? El llibre perdut, que no es troba, bé perquè s'ha amagat, bé perquè ha desaparegut, no? La biblioteca és ordre, però a la vegada és caos, no? De fet, la millor manera de perdre un llibre acostuma a ser precisament, paradoxalment, amargar-lo dins d'una biblioteca.
2: que justament aquest és el principal fil argumental del nom de la rosa.
1: Exacte, no? I per això és un llibre amb un argument tan potent, no? El llibre desaparegut, el llibre prohibit, amagat en l'interior mateix del recinte on hauria de conservar-se, no? Jo no admetré res, no? Però quan tu estaves estudiant la carrera i recomanaven un llibre i només hi havia un exemplar per 50 alumnes, el primer que arribava no treia el llibre. El que feia era moure'l de prestatgeria. Agafaves el llibre, el movies tres prestatgeries a l'esquerra, una a la dreta, no? Com si estiguessis a Hogwarts, i aquest llibre només el tenies tu i els teus amics. No? Perquè la biblioteca és un lloc d'ordre, de classificar, però a la vegada la pròpia classificació fa que la pèrdua del coneixement, no?, sigui molt, molt evident. No? Si ja és un caos gestionar les biblioteques actuals que estan informatitzades, imagineu-vos com és al llarg de la història. No? De fet, Umberto Eco sublima en una de les múltiples capes d'intertextualitat del nom de la Rosa un dels grans perills de la biblioteca, que no és cremar-la, que això és un barbarisme, no? De la mateixa manera que Jorge de Burgos, que és el bibliotecari del nom de la Rosa, amaga el segon llibre el suposat segon llibre de la poètica d'Aristòtil dins la biblioteca del monestir, amb l'esperança de que no surti mai a la llum, no? I considera que és un llibre que ha de ser prohibit, que ha de ser amagat, i que, per tant, la millor manera d'amagar-ho és amagar-ho a simple vista, on ningú el troba dins del caos de la biblioteca. Tot i que ja sabem, com a mínim els lectors més perceptius suposo que sabran que, de fet, que el llibre del que parla en realitat Eco no és el segon llibre de la poètica d'Aristòtil, sinó un altre, que no diré avui, però que si voleu, en una història, que és una història per un altre dia, i ja en petit comitè, no? Si algun dia fem un Patreon o alguna cosa d'aquestes, ja explicarem quin és el llibre real del que parla Umberto Eco, el nom de la Rosa, no? Perquè és una de les formes més subtils d'Eco, de fet, només apta per a medievalistes perceptius i cafeteros.
2: També ho podeu buscar a ChatGPT.
1: Bueno, si el ChatGPT us ho diu...
4: Si el ChatGPT és medievalista...
1: No sé, perquè...
4: Heu vist
1: la notícia de que un director d'escola privada ha decidit despatxar a tots els professors, costa 32.000 euros la matrícula a l'any, ha despatxat a tots els professors i diu que les classes les farà el ChatGPT, la intel·ligència artificial.
4: Que gran.
1: I que només manté els tutors per fer tutoria i educació... No, plàstica i educació sexual. Perquè són les dues úniques matèries, segons ell, que el ChatGPT encara no domina.
4: Puc preguntar on ha passat això?
1: És país anglosaxó, crec que era. Mira, no ho dic molt en diagonal. No ho sé, l'han compartit algun de profes. Però, com justament aquesta digressió sobre el nom de la Rosa és pornografia intel·lectual, el ChatGPT no us ho podria...
2: Justament.
1: No us ho podria generar. En qualsevol cas, imaginem les biblioteques com un espai perillós, no?, on s'amaguen secrets amagats davant d'aquest aparent ordre, no? Ja estiguem en el nom de la Rosa, ja estiguem parlant del diari del príncep mestís, Harry Potter, on sigui, els llibres, no?, els llibres desapareguts o els llibres que es perden dins les biblioteques són una constant. Aquesta és una mala premsa que comparteixen amb un tipus de biblioteca més especialitzada, com són els arxius històrics. No? També podríem parlar allà del programa, no sé si ens donarà temps o si sortirà, però els documents desapareguts en arxius històrics també donaria per un fil de programes molt interessants. No? Com a vegades les majors descobertes no es fan en altres llocs que no són, no?, els arxius extrainventari, no?, o aquells documents que han estat malament inventariats o que no han estat inventariats i que ara apareixen a la llum llibres, documents, pergamins fantàstics que s'han conservat al llarg del temps bàsicament perquè van ser perduts dins la pròpia biblioteca o dins el propi arxiu.
4: Molt bé. Hi ha alguna precaució inicial que ens vulguis compartir?
1: Bé, si parlem de biblioteques imaginàries, no?, ja que hem parlat d'Umberto Eco, no podem estar-nos de mencionar també a Jorge Luis Borges. Potser un dels autors, o potser l'autor que més suc literari li ha tret a les biblioteques imaginades i imaginàries. Per a Borges, la biblioteca és en si mateix l'univers, no?, el lloc on es sublima el caos, les probabilitats infinites, el multivers, que diríem avui si fóssim fans de Marvel, i potser on de manera més evident es presenta aquesta metàfora de Borges sobre la biblioteca és a la biblioteca de Babel, no? Que és un conte que es publica, crec que el 1941, en el llibre de contes El jardín de los herderos que se bifurcan, i que pocs anys després es tornaria a publicar dins Ficciones, no? Si, per si algú vol recuperar aquest conte. Borges imagina una biblioteca infinita on, d'una manera caòticament sistemàtica, es conserva la totalitat de llibres possibles, no? Creats a partir de la combinació aleatòria de 22 lletres, un a l'espai, el punt i la coma, i és una biblioteca on guarda totes les combinacions possibles, no? amb les lletres, els punts i les comes. I, per tant, qualsevol obra és possible, qualsevol obra que es pugui imaginar és possible. Per exemple, un llibre ple de S, un llibre exactament idèntic al Quixot, excepte per alguns petits detalls, una autobiografia de Joe Biden, on diu com de culpables som els de Troia de la seva renúncia a la carrera presidencial, no? I que a mi m'omple d'orgull i satisfacció, perquè no vam guanyar a la temporada que tocava, però, com a mínim, hem tingut una victòria poètica. No sé si és millor o pitjor, no? Qualsevol llibre és possible, qualsevol llibre possible es troba dipujada en aquesta biblioteca quasi infinita, com diem, és l'univers, no? Llavors, és un altre exemple, el de Borges com el d'Eco, de la fascinació que encara avui, no? O que la generació prèvia a nosaltres, tenia sobre aquests espais tan històrics, però a la vegada tan caòtics com són les biblioteques, no? Tothom ha pretès una biblioteca, però encara és un espai que ens fascina. I una mica el programa d'avui, jo crec que anirà una mica per aquí.
2: Uh-huh. Tot això, com exactament ho encabirem en el programa d'avui, Alberto?
1: Bé, doncs ens anem encaminant a això, no? El poder d'una biblioteca, des del nostre punt de vista més personal i subjectiu, és el de ser un enigma, no? Quan un entra a una biblioteca, entra un misteri en si mateix. Les biblioteques són inabarcables, inaccessibles, no? Tu entres a una biblioteca i no te la pots llegir mai sencera, no? Llavors has de seleccionar, has d'investigar, has de fantasejar, no? Sobre el contingut mateix d'aquesta biblioteca. I, de fet, no hi ha major plaer, bueno, sí que hi ha majors plaers, però ja m'enteneu, però una ment inquieta que el de passejar-se per una biblioteca sense ordre ni concert, no? Deixant-se perdre mentre repasses prestatgeries i trobes coses que no hauries trobat d'altra manera, no? La millor manera de trobar llibres interessants no és consultar un catàleg electrònic de la biblioteca, sinó és perdre la biblioteca, no? Perquè la biblioteca és un laberint. I els laberints creen, estan habitats per monstres, no? Però també potser trobes tresors. I si això ja passa a les escèptiques i racionals biblioteques actuals, imaginem la fascinació que han generat les biblioteques de l'antiguitat. Especialment aquelles que només podem imaginar. Ja sigui perquè han desaparegut, o ja sigui perquè en realitat no van existir mai en la forma que les imaginem. No, llavors, el que us proposo en aquest primer programa de temporada és justament això. Un viatge per a algunes de les biblioteques i arxius més captivadors de l'antiguitat.
2: Ens ho ha venut bé, eh?
4: Ens ho veurem molt bé. O sigui, ha tornat de vacances al 200%.
2: Està total, sí, està sí, sí, on sí. Fire, està en su prime, ara mismo.
4: Està perfecte.
1: En sub prime.
5: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
6: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Alberto.
1: Demano disculpes. Demano disculpes, però ja que comencem un llarg viatge per la història, per les històries de les biblioteques de l'antiguitat, no sé per què ahir a la una de la matinada, quan posava les músiques al guió, perquè encara que no sembli això un guió, vaig decidir que era una bona idea posar xarango. Demano disculpes, però recordo que es van dissoldre i van entregar les trompetes.
0: Ostres!
1: Llavors, com a mínim, estem coberts en aquest sentit.
0: Primer assumpte de ser de tota aquesta introducció, d'aquesta música tan fantàstica per introduir la secció central del programa, és des de quan, Alberto, des de quan hi ha biblioteques?
1: Per poder començar a documentar coses semblants al que entenem com arxius o biblioteques, hauríem de remuntar-nos més o menys a fa uns 5.000 anys de distància, no? D'una manera una mica en paral·lel a l'origen mateix de l'escriptura. No? L'escriptura neix amb una funció administrativa, comptable, fiscal, i per tant la conservació d'allò que s'escriu és també un objectiu de les primeres mostres escrites. Ens hauríem de desplaçar a Mesopotàmia i Egipte per tal de veure aquests primers intents de biblioteca o d'arxiu.
2: Molt bé, i ens les hem d'imaginar com amb similituds amb les biblioteques actuals o no?
1: Bé, ni de bon tros, no? Si poguessin viatjar en el temps, trobarien, que diem avui, moltes dissonàncies cognitives respecte a les biblioteques que reconeixem com a biblioteques avui dia. En primer lloc, per exemple, en el fet que no són d'ús extern i que ni de bon tros hi ha un sistema de préstec d'exemplars, no? Aquesta idea de la biblioteca pública o de la biblioteca on tu pots anar lliurement a consultar coses i fins i tot portar-te-les a casa és una cosa que es donarà a l'antiguitat, però haurem d'esperar al final del programa. Les biblioteques tenien en el seu origen, fins i tot, un caràcter sagrat. De fet, moltes de les primeres biblioteques documentades estan vinculades a algun temple, no? Sobretot en el món mesopotàmic, on el temple tenia una doble funció, o bé un caràcter regi, un caràcter reial. Formaven part dels palaus reials, dels palaus nobiliaris, i custodiaven en la seva majoria documentació administrativa, legislativa, fiscal. Llavors són molt diferents aquesta idea del dipòsit de coneixement, no? Com en genèric, que tenim avui per biblioteques.
0: I en quin moment podrem començar a veure els usuaris de biblioteques?
1: Bé, quan parlem del món clàssic, començarem a veure erudits que visiten les biblioteques per consultar-ne els exemplars.
2: No? Serien les primeres rates de biblioteca?
1: Bueno, sí, són romans, així que són rates, però ja passava a Grècia.
2: Que gratis!
1: Val. Què passa? Si ja sabeu. La pregunta era si eren rates de biblioteca. No, perquè una rata de biblioteca, per definició, és una persona que es tanca a la biblioteca. I no sé, aquests, com havien de viatjar de biblioteca en biblioteca, eren rates viajeres. No, no sé si què seria una rata viajera. Una ardilla. No? Un esquirol. Tu sé. Bueno, en qualsevol cas, per veure aquests erudits que comencen a visitar biblioteques per consultar-ne els llibres que aquestes guarden, haurem d'esperar-nos al món hel·lenístic, no? O ja ben entrat al món romà, que apareguin les primeres biblioteques públiques, no? on hi ha aquesta funció de ensenyança de la cultura, ensenyança del coneixement, de la llengua, però encara estem molt lluny, encara estem a 2.000-2.500 anys de distància d'aquest punt.
2: I què és el que trobarem a l'interior d'aquestes primeres biblioteques de l'antiguitat, Alberto?
1: Bé, doncs, de nou, una disrupció. Són biblioteques sense llibres.
2: Però com no pot tenir una biblioteca a llibres, aviam? Que són com ara, que són més un espai de joc.
1: Sí, que hi ha un puff, no? Que et posen allà una barra de bombers perquè baixis.
2: Exacte.
1: I tobogans amb coses, i senyors llegint al Mundo Deportivo.
2: Sí, cert. Bueno,
1: doncs bàsicament, aquí era una trampa semàntica, bàsicament perquè el llibre, com a format, com entenem, el còdex, encara no s'havia inventat. No? Llavors són biblioteques on, si entréssim, no trobaríem usuaris de biblioteques, persones usuàries de biblioteques, que diríem avui, sinó ni tan sols trobaríem llibres, o ni tan sols trobaríem les prestatgeries que estem acostumats a veure. No? Bàsicament no hi ha llibres, encara, perquè en comptes del llibre que encara no s'ha inventat, trobaríem una infinitat de suports d'escriptura ben diferents. Rotlles de papir, tauletes de fancuites, tauletes de cera, escorces d'arbres, cuir, no? Pedra... I quan arribi el llibre, encara faltarà perquè arribi el paper. No? Si més llibres no són de paper. Però aquesta, no? Aquesta història del llibre com a suport d'escriptura és una història que ja hem explicat al programa 25.
2: Hosti, clar, del que ara podeu accedir també a través de Spotify.
0: Sí, perquè hi ha molta gent que diu és que no tinc l'iBooks descarregat, no sé què, però l'Spotify segur que el tens. Llavors, exacte, el 25 hi pots arribar.
2: Els orígens del llibre.
0: Els orígens...
2: Amb Alberto Reche i... Olivier Vergés.
1: Olivier Vergés. I Albert Sánchez Carmona. Ah,
2: exacte.
1: Que te l'oblides?
2: Se me l'oblidava. Exacte, els tres.
0: Anem, si et sembla, Alberto, a veure alguna biblioteca de l'antiga Mesopotàmia, per començar aquest recorregut una miqueta.
1: Bé, de fet, les biblioteques i els arxius són un element ben habitual a les ciutats del Pròxim Orient. Com a mínim, des de mitjans del segon mil·lenni abans de Crist. Totes les grans cultures de la regió, parlem de Mesopotàmia, però hem de parlar de Siris, Babilonis, més al nord, Hitites, així com diferents ciutats independents, no?, del llevant mediterrani, tenien biblioteques. I tenim constància no només de biblioteques reials o sagrades, sinó que fins i tot se n'han conservat biblioteques a cases particulars. No? Per tant, el fenomen de l'arxiu, el fenomen de la conservació de les escritures, és un fenomen que ja a Mesopotàmia està força extès. No? De fet, s'ha fet algun càlcul que indica que entre mitjans del segon mil·lenni i l'arribada d'Alexandre Magne a la regió, tenim referències a més de 200 biblioteques i arxius repartits per una cinquantena de ciutats diferents. No? Llavors, la biblioteca, igual que el temple, que el mercat, que els canals de regadiu, que el Palau Reial, era un element més bastant freqüent, no?, en el paisatge urbanístic de l'antiga Mesopotàmia.
2: I de totes aquestes 200 biblioteques, en destacaries alguna? En concret, o algunes?
1: No, cap. Eren totes la mateixa merda.
0: Passem directament a la mitjana, doncs.
1: Passem a la mitjana. A mi sí que donava temps. Així, sí. No, en podríem triar algunes, no? Per exemple, Babilònia, sens dubte, tindria, com tantes altres coses, una biblioteca espectacular, com uns jardins penjats ben espectaculars, com recorda el nostre estimat Albert Abril, construïts per un bon advocat babiloni. Però també els...
0: Com vaig caure aquí?
1: No tinc apuntat, mira que m'he anat apuntant recomanacions de programes, perquè els tenim tots a Spotify, però no he apuntat aquest. Deve ser el...
0: Vaig a buscar, no passa res.
1: Busca-ho, clar, home, no tens el mode avió per no interferir.
2: Estimats amics i amigues, l'advocat babiloni més famós de la història.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: De fet, no sé si es pot explicar, però potser si voleu fer una vivendota, podeu explicar la foto que us vaig enviar aquest estiu.
0: Ah.
1: De l'advocat que tenia penjat. Però bueno, això és un altre tema. Tornant a les biblioteques mesopotàmiques, jo potser em quedaria... Estem una mica fora de Mesopotàmia ja, però amb els arxius i les biblioteques de la ciutat d'Ugarit, descoberts, crec que el 1928, és a dir, no fa ni un segle, i que van treure a la llum el contingut, xivan, que és el 339.
0: Pel pinganillo.
1: Pel pinganillo. Jo pensava que diries un acabat en 5 perquè jo fes la broma, perquè jo em mengés la broma, però no, ja veig que no.
0: No, no.
1: 339, les set meravelles de l'antiguitat. Si voleu saber què passa amb Albert Abril
2: i l'advocat babiloni.
1: Qualsevol cas, si hagués de triar alguna, triaria els arxius d'Ugarit, com deia, descoberts si fa no fa un segle, i que van treure a la llum el contingut dels arxius del Palau. No? S'han documentat fins a 5 arxius, 5 biblioteques diferents, que custodiaven milers de tauletes cuneiformes.
0: I podem saber com era aquesta biblioteca d'Ugarit?
1: Doncs sí, no? Gràcies a l'arqueologia podem fer-nos una idea de la distribució d'aquesta biblioteca, així com del seu contingut i de la seva organització. Una de les coses que destaca, no només pel fet de la quantitat de documentació que hi havia, sinó és que hauria d'existir, tot i que no sabem exactament quin, perquè aquesta biblioteca, aquest arxiu es conserva perquè la ciutat és destruïda i ja sabeu que el suport d'escriptura d'aquest moment eren tauletes de fang que es conservaven cuites, i llavors, en el moment de destrucció de la ciutat i per extensió d'aquesta biblioteca, les tauletes de fang que estaven a mig fer, o les tauletes de fang que ja estaven cuites, es van conservar, i per tant, avui en dia trobem milers... Bueno, crec que potser ja estan a més del milió de fragments en total d'escriptura cuneïforme conservats arreu del món. L'escriptura, aquesta escriptura en tauletes de fang no era, com dèiem, l'únic suport d'escriptura, però sí que és l'únic que hem pogut conservar. No? En paral·lel a tot aquest gran nombre de tauletes de fang, hi hauria tauletes de cera, papirs, fusta, que això sí que es va perdre amb els incendis. En qualsevol cas, en aquesta biblioteca d'Ugarit sí que degué existir algun mètode de classificació i d'ordenació dels continguts, ja que en cadascun d'aquests 5 recintes s'han conservat o predominen tipus de textos concrets. No? Una d'aquestes sales té més llibres d'anals històrics, una té més disposicions legals, una té més documents de comptabilitat, i per tant els experts que han excavat i estudiat aquest arxiu d'Ugarit arriben a la conclusió de que devia haver-hi com a mínim algun rudimentari sistema de classificació que permetés allò més bàsic que assignem a una biblioteca o un arxiu, que és no només la conservació o l'acumulació, sinó el ser capaç de recuperar els documents d'una manera lògica. A Ugarit també trobem evidències de biblioteques privades. Per exemple, coneixem la biblioteca d'Ortenu o la de Rapanu, que són dos personatges que a casa seva tenien una biblioteca privada. I si hem de triar, ja que em dius que triï una, triaré dos, una altra biblioteca famosa, l'altra, potser la més famosa de totes, seria la biblioteca síria de Nínive. Nínive, famosa també per ser una batalla a la que l'Albert David li va dedicar 3 programes.
2: Correcte.
0: En la meva defensa, vaig fer-ne 2 sobre Heracli i 2 sobre la batalla.
2: O sigui, 4 programes.
1: Sí, 2 més 2 són 4, Albert.
0: Sí.
2: Si tu ho has dit.
0: Sí.
1: Per 4, encara pitjor.
2: Per què aquesta biblioteca com a candidata destaques?
1: Perquè és un exemple fantàstic i, a més, ha fet volar com cap altra biblioteca mesopotàmica la imaginació posterior, no?
2: I com era, doncs?
1: Doncs aquesta biblioteca, la biblioteca reial de Nínive, la va crear el rei Sargon II, no? Que regnant de l'any 722 i 705 abans de Crist, però l'artífex de la seva gran ampliació i de la seva majestuositat va ser un dels seus successors, Assurbanipal, no? 669-627 abans de Crist, que és qui dota aquesta biblioteca de la seva magnificència. D'una manera... A veure, les grans biblioteques de l'antiguitat s'acostumen a fer d'una manera, que és la conquesta i la rapinya, no? A través de les conquestes, a través del domini sobre altres pobles, acumules, robes, o segrestes, o tens capacitat de copiar o de quedar-te llibres de molts altres llocs, que és el que farà Assurbanipal, no? Dins del Palau Reial de Nínive es va construir aquesta gran biblioteca, que va estar activa, de fet, molt poc temps, no? Menys d'un segle, fins que els babilonis, juntament amb una coalició d'altres pobles, sota el comandament de Nabopolassar, que jo, si alguna vegada teniu...
2: Tira, no t'aturis. Tira.
1: No, o sigui, crec que la vostra ment malaltissa i estiuenca us està portant molt més enllà d'on jo vull arribar. Nabopolassar.
0: Sí.
2: Vinga, és un nom
1: que s'ha perdut.
2: Quan passem llista a classe, normal, aquest.
1: Nabopolassar.
2: Nabopolassar.
1: Que és el nap que encara no has cuit. Nabopolassar.
2: Exacte. Sí.
1: En qualsevol cas, aquesta coalició liderada per Nabopolassar...
2: Ha entrat bé, aquest,
1: que devia ser vegetarià o vegà, no? Va arrasar Nínive l'any 612 abans de Crist i va arrasar aquesta biblioteca, la va cremar i, per tant, ha permès que els arqueòlegs al segle XX poguessin recuperar fins a entre 22.000 i 30.000 tauletes d'argila. Penseu que quan els erudits parlen de tauletes d'argila, moltes vegades no expliquen que estan trencades. Llavors, que potser cinc fragments de cinc tauletes d'argila, en veritat, són una, no? I, bueno, mira.
2: Els números una mica aquí canten.
1: Sí. I una altra precaució. Ja hem dit que l'argila era només un dels múltiples suports que existien a les biblioteques antigues. No? Imagineu aquests 30.000 fragments de tauletes d'argila, cal sumar-hi tota la gran quantitat de tauletes de cera, de rotllos de cuir, de papir, que es van perdre i que també estaven en aquesta biblioteca.
0: I ens podem arribar a fer una idea del seu contingut?
1: Sí, i de fet és la col·lecció més completa que es coneix fins ara d'escriptura cuneiforme. I gràcies a aquesta declarada bibliofilia d'Assurbanipal, no tant la de Nabopolassar, i el fet de que reunís exemplars que cobrien moltes temàtiques diferents, podem fer-nos una idea entre els fragments que s'han conservat i s'han pogut traduir i classificar. Podem trobar, per exemple, llibres de gramàtica, diccionaris, tractats de matemàtiques, d'astronomies, de moltes altres disciplines científiques, llibres de màgia, no?, d'encanteris, de religió, anals històrics, que... vol dir recopilacions històriques, i obres literàries, com per exemple el poema de Gilgamesh, el que li van dedicar al programa 195, i que és la primera, no?, obra literària, una de les primeres obres literàries de la humanitat conservades, i que es conserva, una de les seves còpies més completes, es conserva, no?, a les restes d'aquesta biblioteca de Nínive. I que ens fa pensar, no?, i ens fa volar la imaginació en si en aquesta biblioteca hem pogut conservar obres de la qualitat literària, no?, de l'epopeia de Gilgamesh, que no hem perdut, no?, de tot aquest món desaparegut que és el món mesopotàmic, el món antic, no?, si només hem conservat una o dues biblioteques molt parcials, no?, i molt amb un caire administratiu molt concret, que no hem perdut, no?, de tota aquesta cultura tan fascinant com és la cultura mesopotàmica.
2: Perfecte, doncs deixem enrere els mesopotàmics i passem al món egipci. Aquests també tenien de biblioteques, oi?
1: Sí, de fet, part d'allò que hem explicat pel... Els egipcis són els romans de l'antiguitat primigènia, no? Part d'allò que hem explicat pel Pròxim Orient també funciona per Egipte. També tenien uns sistemes de classificacions, també existien diferents classes de biblioteques segons la seva funció. Per exemple, sabem de referències a edificis diferents com la Casa del Llibre, Casa de Llibres, no la Casa del Llibre, que no ens patrocina, Casa d'Escrits, Casa de Paraules Divines, la Casa de la Vida, no?, que aquesta, sobretot, funcionava com una sort de centre educatiu del nivell, no?, era on els escribes aprenien, i que funcionava com una casa de cultura. I, per tant, sabem, ni que sigui per la menció d'aquests tipus diferents d'espais, moltes vegades vinculats a les divinitats, que existien també tot un sistema de biblioteques, d'arxius, de centres educatius a Egipte.
0: I se n'ha conservat alguna?
1: Bé, alguna referència a Egipte podria ser, no?, sí o sí, encara que sigui molt breument, perquè el context, els personatges i la pròpia descoberta d'aquests documents donaria per uns quants programes. Jo vaig no prometent programes, però potser si m'animo...
2: Vas apuntant.
0: Els hi fas un lloc.
1: Vaig apuntant perquè potser aquesta temporada és temàtica.
2: No? Molt bé. Està bé.
1: Hem de parlar sí o sí d'un dels grans descobriments... Després no ho serà. Descobriments de l'egiptologia de finals del segle XIX, que són les cartes de Telelamarna. Amarna és el nom modern d'Aquetaton, que és la capital, la nova capital egípcia que funda el faraó Aquetaton, Akenaton, i que després el seu regnat va ser abandonada i destruïda. No? Akenaton, bueno, és un personatge intempestiu de la història, que es diria...
2: Aquetaton.
1: Akenaton.
2: Ah.
1: Aquetaton, Akenaton, és altra cosa. Akenaton.
2: Akenaton.
1: Akenaton.
2: Però parlem d'Akenaton.
1: Akenaton, no, Akenaton, no, Akenaton. Vale. Bueno. Ni Nabopolassar. Tampoc. Doncs bé, d'una manera ben rocambolesca, que potser explicarem un altre dia, va sortir a la llum a finals de la dècada de 1880, 1887. part de l'arxiu diplomàtic, és a dir, la correspondència internacional de l'aquesta capital d'Akhenaton. No? Una sèrie d'arqueòlegs furtius, de venedors d'antiguitats, van trobar i saquejar el que s'havia conservat de l'arxiu diplomàtic de la nova capital d'Egipte. I, de fet, costa no fer volar la imaginació sobre el contingut, no?, del total de l'arxiu del faraó, vista la petita quantitat que s'ha conservat. Perquè, de fet, els documents de Telelamarna són fonamentals, situats sobre el 1500 abans de Crist, fonamentals per entendre la política internacional, el context internacional de finals de l'època del bronze. Us en recordeu, vam dedicar un programa a final de temporada fa un parell d'anys al final del bronze, no?, els pobles del mar. Clar, tenim la sort de que s'ha conservat arxius com els d'Ugarit, arxius com el de Hattusas, el Monitita, aquestes cartes de Telelamarna a Egipte, i llavors de cop i volta tenim com en èpoques més o menys semblants tenim documentació d'arxiu internacional creuada entre les principals potències de finals del bronze, no? Llavors, de nou, el que hem descobert és fascinant, i això ens porta a pensar com serien, no?, les biblioteques egípcies, com serien aquestes biblioteques dels faraons, aquests arxius dels faraons, que, com ha passat a Mesopotàmia, a Telelamarna, a Akhetaton, va passar el mateix, no?, que van ser destruïdes i engolides per la pols de la història.
2: I una altra biblioteca que poder és més coneguda pel gran públic és la Biblioteca d'Alexandria. Hauríem d'encabir-la aquí o encara no?
1: Sí i no. Mira, el primer sí i no de la temporada. Tot i que està ubicada a Egipte, no? Alexandria és una ciutat que avui en dia està a Egipte, estem davant no tant d'una biblioteca egípcia, una biblioteca, evidentment, no de l'antic Egipte, sinó davant d'una biblioteca hel·lenística. I, per tant, per arribar a les biblioteques hel·lenístiques hauríem de parlar abans de grecs i romans.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: A recta final del programa i parlo així baixet perquè ara seguirem escoltant Alejandro Sanz. Albert Abril, tu coneixes Alejandro Sanz?
1: En persona?
0: No, crec, jo que suposo que no.
1: No, no,
0: o sigui... Has escoltat alguna cop la seva música? És que és un principi molt lent, hem de parlar per sobre.
1: Sí, he escoltat la seva música, però en contextos molt raros.
0: Molt raros, més que aquí un programa d'història.
2: Estan parlant sobre la música que he posat en el tros que volia posar, però no passa res, el rotllo.
1: Sí, més raros que això.
0: Més raros que un programa d'història per parlar de biblioteques imaginades del passat.
1: Aquí m'has posat en situació.
0: Clar, jo, mira,
1: no, clar, és que les músiques...
0: És que si fora ella, però sigue siendo ella. Ara sí. Ara ja, Alberto Reig.
2: Ara ja puc parlar jo, no?
0: Alberto Reig.
2: Ja he vingut jo aquí a parlar del meu.
0: Alejandro Sanz, què té a veure?
2: Res. Bueno, i aquí hi ha dues capes de lectura. Una, que podíem dir... Ah, ha posat Alejandro Sanz perquè Alejandro Sanz, als seus inicis, va tenir la humilitat, no? Quan era un jove confús al Madrid, quan encara no tenia accent...
0: El Parc de Retiro.
2: Quan estava al Parc de Retiro i fent sus coses.
0: Casa del Campo.
2: Esas coses, ja t'entenem. Es feia dir Alejandro, el seu primer disc es feia dir Alejandro Magno.
1: En serio?
2: Sí.
1: Això és veritat?
2: Sí, crec que sí. Però no és per això, sinó perquè, i si fuera ella...
0: El tècnic, en Carlos, en su afirma...
2: En su afirma és Alejandro Magno.
0: El primer disc d'Alejandro Sanz era Alejandro Magno.
2: I surt així com pecho palomo.
0: En serio? Sí. Clararai. Sense ego, el tio, eh?
2: No.
0: Molt bé.
2: Però no és per això perquè voldria, sinó perquè, i si fuera ella, és... repeteixo, vaig acabar, vaig tirar les músiques a l'una i mitja del matí d'ahir. És una bona metàfora de la biblioteca d'Alexandria, no? Perquè bona part de la mística sobre les biblioteques ha pivotat, o pivota encara en el cervell de molta gent, en la mistificació de la biblioteca d'Alexandria, que és la gran biblioteca de l'antiguitat, no? És l'ella de les biblioteques de l'antiguitat, no? De la que certament sabem molt poc. Sabem molt poc del seu contingut, sabem molt poc del seu funcionament, no s'ha conservat pràcticament res, la seva destrucció o les seves destruccions donarien també per molt, però és impossible esquivar, no, el gran elefant a l'habitació, que és aquest ella, no, aquest i si fuera ella, que és la biblioteca d'Alexandria.
1: Ho has quadrat molt bé. O sigui, ara t'he sentit aquesta cançó. Ara t'he sentit.
2: I perquè ni feminisme ni machismo. Si poso un charango, poso Alejandro Sanz. Vull dir, la merda repartida.
0: Molt bé, doncs aleshores.
2: Pensa que ara tenim govern socialista. Ara hem de jugar, ara el portes a Troia de jugar a aquesta equidistància raríssima.
0: Abans d'entrar a parlar...
1: A veure...

0: ja m'enteneu.
1: T'he entès.
0: Intento anar ràpid i paradoxalment vaig més lent. Fixeu-vos com les paradoxes del programa d'avui. Per una banda, l'escriptura alfabètica, l'aparició de l'escriptura o l'ús de l'escriptura alfabètica, i per altra banda, aquest racionalisme grec, aquest pas del mite al logos, és a dir, l'aparició d'un pensament filosòfic que sustenta sobre la curiositat i sobre la generació d'un nou coneixement, tindran aquests dos elements un paper fonamental en l'expansió de l'escriptura, la lectura i l'ús dels llibres, tot i que personatges com Sòcrates estiguessin radicalment en contra dels llibres, perquè deien que els llibres democratitzaven el coneixement i que per tant això era una cosa perillosa, que tothom, no? Que no només aquells que podien tenir el temps de rebre cases particulars accedissin al coneixement, era una cosa perillosa. Però bueno, anaven contra el curs de la història. Les biblioteques, al món grec, començaran a prendre una forma que ja ens és reconeixible. Ben especialment, com diem, a partir de l'època hel·lenística, on ja podem trobar exemplars reeixits de biblioteques públiques, com poden ser la de Pisistrat d'Atenes, o biblioteques privades mogudes pel col·leccionisme, no?, per l'acaparament de llibres, com podia ser la biblioteca que s'atribueix a Aristòtil.
1: Molt bé, i arribem ja a la Biblioteca d'Alexandria. Tan important va ser com ens l'imaginem?
0: Sí, de fet es considera de manera indiscutible i amb el permís de la Biblioteca de Pèrgam, no?, que sembla ser que no va ser tan important, però déu-n'hi-do, la biblioteca més gran de l'antiguitat. És un lloc on es va reunir una gran quantitat de les principals obres científiques i literàries de la seva època, vinculada en origen a la dinastia dels Ptolomeus, a la dinastia ptolemaica. La seva història no és tant la història de la seva existència com la crònica de la seva desaparició. Sempre que parlem de la Biblioteca d'Alexandria, sempre que imaginem, no?, aquestes biblioteques imaginades, la Biblioteca d'Alexandria, la nostra imaginació pivota cap a la seva desaparició, no? Perquè la Biblioteca d'Alexandria, fos com fos, no?, sigués com sigués, tingués el contingut que tingués, té la força del mite de la pèrdua del coneixement, la biblioteca desapareguda, no?, el Númenor enfonsat, tots aquests mites sobre la decadència i sobre la pèrdua del coneixement, no? D'aquesta, segurament, tinc apuntat, d'aquesta cau programa sí o sí, però, bueno, li posaré cometes al llibre.
2: I quan va quedar destruïda la Biblioteca d'Alexandria?
0: Bueno, aquest és un tema complicat, no? La importància de la biblioteca, sens dubte, s'ha magnificat. I, donat que va desaparèixer del tot, s'ha creat tot un drama sobre la seva desaparició sobtada, no? Tot i que hem de parlar més aviat d'una llarga decadència marcada per diferents moments tràgics, això sí, i que inclou culpables tan singulars com Juli César, no?, perquè no queda clar, però s'intueix que té molt a veure amb l'incendi, un dels primers incendis de la biblioteca, com la intransigència del primer fanatisme cristià, en un primer moment, i més endavant, a principis del segle VII, el fanatisme islàmic, que comparteixen en diferents moments de la seva història la seva repulsa per la tradició clàssica. I, per tant, són culpables de l'expurgació o de la crema o de la destrucció en diferents moments d'aquesta biblioteca d'Alexandria, que en moltes coses, no?, sobretot en l'antiguitat tardana, ha quedat ja com una biblioteca sublimada, no? És la metàfora del gran temple de dipòsit de coneixement clàssic que desapareix per la barbàrie de l'edat mitjana, no? Aquesta seria potser el titular de la Biblioteca d'Alexandria quan la seva desaparició, si es va produir, es va produir d'una manera molt més gradual.
1: I ja per acabar el nostre recorregut per les biblioteques del món antic, toca Roma.
0: Sí.
1: També tenim grans biblioteques?
0: Sí, de fet, les grans biblioteques romanes neixen, podem dir, a partir del contacte amb les dels regnes hel·lenístics, tornant al segle XII abans de Crist, que és una manera de dir a partir de la còpia. No hi ha segon. Que els romans fan això amb els grecs. La biblioteca i l'accés als llibres tindrà un paper fonamental en l'educació de les classes dirigents romanes i l'aura de respectabilitat ciutadana passava, en època de finals de la República Romana, principis de l'imperi, per una bona relació amb la bibliofília. No? Érem... Ser bibliòfil era un element important pel teu prestigi polític. Llavors apareixerà una veritable xarxa de biblioteques públiques a Roma, no?, amb aquesta idea de l'evargetisme romà, no?, de que les classes dirigents donen al poble serveis, no?, igual que els hi donen teatres, els hi donen circs, els hi donen termes, els hi donen biblioteques públiques. S'ha calculat que pel canvi d'era, no?, que a finals de la República, principis de l'imperi, hi hauria unes 28 biblioteques públiques a Roma.

0: Déu-n'hi-do, no? Tant és així que Vitruvi, no? el del dibuixet de l'home de Vitruvi de Leonardo, que l'Albert va fer un programa sobre els invents de Leonardo, però com no l'he fet jo, no el recomano. Escriu-lo si voleu. En el seu llibre, no, sobre arquitectura, que és el manual per excel·lència durant segles de com es construeixen els edificis, dedica un capítol a explicar les característiques que s'havien de tenir en compte a l'hora de projectar i construir l'edifici d'una biblioteca. No? Fins a aquest punt, les biblioteques del món romà, finals de la República, principis de l'Imperi, són un element més de l'skyline urbà romà, amb tant pes com fins i tot, no, s'ha de teoritzar com es construeixen. I, de fet, Ciceró també deia en una de les seves cartes una frase, era que és d'un classisme brutal, però, bueno, són romans, que deia que si tens un jardí i una biblioteca, ja ho tens tot.
1: Molt bé. Això és com una casa a Sant Cugat amb una barbacoa i una piscina.
0: Jo diria, si tens un jardí i una biblioteca, ja ho tens tot, però millor si tens mans. No? Perquè si no, no, cames, no? Una mica com...
1: Alguna biblioteca romana famosa?
0: Moltes, no? Però m'agradaria acabar aquest programa sobre les biblioteques imaginades amb dues que potser en els propers mesos o anys deixaran de ser biblioteques imaginades i passaran a ser biblioteques amb un contingut ben real.
2: Alberto, dispara, som-hi.
0: Va, són les biblioteques de Pompeia i Herculà. Herculà, no faré la broma de Herculà Nabopolassar, no la faré. Les biblioteques de Pompeia i Herculà, de fet, la biblioteca d'Herculà, coneguda com la Vila dels Llibres, va ser propietat del sogre de César, d'important, són dues instantànies, unes biblioteques de la primera època imperial, prèvies a la depuració que el primer segle, el primer cristianisme, els primers segles de barbàrie cristiana van perpetrar el seu odi sobre els textos clàssics, i que gràcies a les noves tecnologies estan podent començar a ser llegides parcialment gràcies a una combinació de raigs X i l'ús d'intel·ligència artificial. Sabeu que aquests papirs van quedar cremats i carbonitzats, i ara, per un tema de tomografia i d'ús d'intel·ligència artificial, s'està començant a poder llegir fragments de textos que fins ara es conservaven perquè eren restes que s'havien trobat a Pompeia i Herculà, però que eren totalment illegibles perquè no es podien desenrotllar. Llavors, no deixa de ser poètic, no deixa de ser bonic, que gairebé 20 segles després de la seva fi estem a punt de poder tornar a llegir aquestes biblioteques, i estem en aquest llarg recorregut que espero que quedi algú escoltant-nos, hem fet en aquest programa de temporada sobre biblioteques imaginades, puguem tenir la sort d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys de parlar de biblioteques recuperades.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa de biblioteques imaginades, una mica menys imaginades gràcies a l'explicació de l'Alberto d'avui. Moltíssimes gràcies, Alberto.
0: A tu, la biblioteca està plena de llibres.
1: Albert Abril, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: En Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us donem la benvinguda a aquesta nova temporada a les Portes de Troia, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui això va de blues. The Blues Don't Lie és el títol de l'últim disc de Buddy Guy. I és que Buddy Guy, actualment amb 86 anys, s'està despedint. Ha fet un disc esplèndid, aquest Blues Don't Lie, i alhora està de gira, una gira tremenda pels Estats Units, amb algun salt cap al Canadà o cap a Austràlia, poc, aquí a Europa em temo que apenas el veurem, però Buddy Guy, una llegenda del blues, es despedeix. Això mereix un programa del Mixtures, a més de que el disc, ja ho hem dit, The Blues Don't Lie, és una autèntica meravella. El blues diu la veritat, com Sonny Boy Williamson, és el que Sonny Boy, és el que ens cantava Buddy Guy en aquest tema que dona nom al disc. El disc, a més, té, doncs, explosions tremendes, com aquesta col·laboració amb Bobby Rush. What's Wrong With That? Buddy Guy en el seu últim disc.

0: Buddy Guy, des del seu últim disc The Blues Don't Lie. Quan diem que aquest home és una autèntica llegenda viva del blues, no és perquè sí. Aquest any acompleix 70 anys. 70, ell en fa 86, però 70 anys com a guitarrista de blues. Ell va començar a principis dels 50 a tocar la guitarra a Louisiana. Se'n va anar a Chicago, com tants d'altres, buscant feina i alhora buscant també doncs, formacions per tocar el blues. Qui el va descobrir, el va acollir, va ser Muddy Waters. Doncs, per tant, això estem parlant encara dels anys 50 i del segle passat. I, per tant, doncs, Buddy Guy comença en aquest moment i ell està considerat en aquest moment el gran renovador, bueno, ja fa dies, però el gran renovador del blues de Chicago. Buddy Guy. Anem a buscar un dels seus discos de finals dels 60, per tant, quan ja era doncs, un gran guitarrista ja consolidat. A Man and the Blues, l'any 69. Buddy Guy, I Can't Quit the Blues.
1: 1, 2, 3.

Aquest és un disc gravat pel segell Vanguard, el segell de Nova York, però Buddy Guy ja havia gravat, per exemple, pel segell Chess. Ho farà també, doncs, en altres ocasions al llarg de la seva carrera. Anirà saltant d'un segell a l'altre, de Chess, Vanguard, Delmark, Alligator, etc, etc. Buddy Guy, avui li dediquem el programa perquè aquest home, doncs, s'està despedint. Amb els seus 86 anys està de gira, ho hem dit abans, una gira bestial, perquè si mireu les dates a la pàgina web, doncs us quedeu acollonits, i una, de fet, descansa un dia a la setmana. O sigui, aquest paio és un currante de la hòstia, i n'ha dit, a la seva gira, n'ha dit Damn Right Farewell Tour. Per tant, ara sí que em despedeixo de debò. Damn Right Farewell Tour del senyor Buddy Guy, amb aquest disc de Blues Don't Lie. Estem recuperant temes de la seva llarguíssima discografia, i si fem un salt de finals dels 60, com hem sentit ara, cap a mitjans dels 90, veurem, doncs, que la seva guitarra està molt més afilada. Buddy Guy, I Go Crazy.

0: Junior Wells i Buddy Guy, una de les parelles del blues de Chicago, doncs, dels anys 70. Comencen sobretot els anys 60, però les diverses gravacions, 60-70 en endavant, doncs, són unes de les fites de la història del blues. Junior Wells i Buddy Guy. De fet, Buddy Guy, doncs, està sobrevisquent. De fet, fa 25 anys que va morir Junior Wells i, doncs, Buddy Guy és això. És, aquest és un dels seus registres. Tots dos es van conèixer a la banda de Muddy Waters i van gravar per Chess junts, i alhora, doncs, després l'un comptava amb l'altre quan els hi feia falta, convertint-se, com hem dit, en una de les parelles del blues històriques. Messing with the Kid. Junior Wells és també un gran compositor d'alguns d'aquests temes que hem anat sentint i que formen part de la història del blues. Buddy Guy, Junior Wells, Messing with the Kid.
1: Look out!

Buddy Guy no va tenir una altra parella estable com la de Junior Wells, però sí que va fer multitud de col·laboracions amb tothom, moltes d'elles amb músics blancs que l'admiraven enormement. Però això, d'això en parlem més endavant. En tot cas, una de les dels discos macos de Buddy Guy és aquell que el reuneix amb Memphis Slim. I és que representa també un retorn al sud. El disc es diu Southside Reunion. Aquest retorn a Nova Orleans amb Memphis Slim. You are the one.

Aquesta manera incendiària de tocar la guitarra de Buddy Guy és el més a prop que podem estar del qui seria Hendrix ara. De fet, aquest Damn Right I've Got the Blues és de principis dels 90. Però Buddy Guy ja era una de les referències de Hendrix a finals dels 60. I ho va ser de Clapton, ho va ser també de Pete Townshend, de Stevie Ray Vaughan, sobretot, amb qui van compartir moments, hi ha vídeos a YouTube on apareix Stevie Ray i Buddy Guy tocant la guitarra l'un davant de l'altre, i doncs és Buddy Guy és la referència de multitud d'aquests músics blancs que estimaven el blues i que formen part de la història del rock. Per tant, aquesta llegenda viva del blues, Buddy Guy, no fa massa, és un disc relativament recent, rep homenatge de molts d'ells, amb els quals ha anat col·laborant al llarg de la seva carrera, però en tot cas anem a buscar un tema del disc The Blues is Alive and Well, i aquí està Buddy Guy acompanyat de Jeff Beck i Keith Richards.

com hem dit abans, Buddy Guy està de gira presentant el seu darrer disc The Blues Don't Lie i alhora despedint-se en aquesta Damn Right Farewell Tour. I és una gira increïble perquè febrer, març, abril, maig, amb un dia de descans a la setmana, aquest home, amb els seus 86 anys, doncs corre per tota la geografia dels Estats Units, amb algun salt cap a Austràlia, amb algun salt cap a Bombay, per exemple, i apenas hi ha una sola data aquí a Europa, a Praga. Això és a Praga el mes de juliol. Bueno, potser encara hi ha temps d'omplir la gira del mes de juliol aquí a Europa i tindríem ocasió de veure'l. Però, bueno, la veritat és que pot ser realment difícil. De fet, si molt no m'equivoco, aquí a la vora, aquí a Barcelona, no el podem veure d'ençà de 2007, quan va actuar a l'Apolo. Bé, Buddy Guy, aquí li hem dedicat tot

Avui hem dedicat tot el programa Mixtures a fer un homenatge en vida, perquè aquest senyor és viu i tocant la guitarra, a Buddy Guy, llegenda viva del blues de Chicago, arrel del seu nou disc The Blues Don't Lie i d'aquesta tremenda gira de comiat que està fent arreu dels Estats Units, sobretot. Bé, el senyor Buddy Guy, ens quedaríem molta més estona posant música d'aquesta guitarra tremenda, però se'ns acaba el temps i per tancar el programa escollim una de les col·laboracions d'aquest últim disc, The Blues Don't Lie, i és la col·laboració amb Elvis Costello. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Adeu, Buddy Guy.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. Imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant, aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està, no?
0: Ja està.
1: Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: t'haig de dir que... Ai, clar, ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons lladuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí. I és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Això així va els ser... esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara ve el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, de modes que tornen o de modes que no han marxat mai. I és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Encara?
1: Sí. Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com anem a dir, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no, no, serveix per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot, ja no parla de sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, etiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de, i de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémons amb el mòbil. Sí. Uf, sí, això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Sí. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. Mm-hmm. I tant. Llavors,
0: curiosíssim, eh? Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són... Són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
1: I la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta. Sí. Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també tinc.
1: Home, i tant, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696 16 46 65. 696 16 46 65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament, i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables, i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè és la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra. Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats. Doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió. No us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura, i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez God, que ens va tastar una delicatessen, de fet, delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
4: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
4: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lamelas, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
5: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
4: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
4: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
4: Fins demà.
0: Acomiadem, doncs, el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
6: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
7: A veure, durant tot aquest període, des del febrer, que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
6: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Comitè d'Empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
8: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
6: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
8: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
6: No, què va.
8: Però t'agrada, no. The Weeknd?
6: Jo m'apunto a tots els concerts.
8: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
6: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des del principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
8: Mariona Jerez, moltíssim gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
6: Gràcies, fins demà.
8: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou, bon dia.
8: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home balaguer vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que, presumptament, estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
8: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
9: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
10: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia. Val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
9: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
8: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
9: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via amb 27 casos i els xocs frontals amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
8: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1. Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies, fins ara.
8: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Alguns dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més. Fins a arribar a 27 animals rescatats, el número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
12: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els van tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
11: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
8: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Cot, bon dia.
13: Bon dia.
8: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
13: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria.
8: Per la Castellera, no?
13: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
8: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
13: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
8: Sí, és veritat, tens raó amb això.
13: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona. Tarragona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
8: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
13: Fins ara.
8: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta, a més, població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou.
8: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé, això?
9: Correcte. Ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
14: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
9: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
14: Perfecte. És una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
9: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sent molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
14: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, els faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
9: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir? Ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
14: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Doncs clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenya l'alumnat, com fa un bon ús, que no me l'utilitzin malament, que aprenguin... És molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors, aquí és on estem tenint la problemàtica. Però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
9: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
14: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
9: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
14: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, deia amb consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
9: Imagino que en un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
14: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
9: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
14: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Per això no només li passa als alumnat, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
9: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que dueu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
14: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a Mia. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes. I, bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de les, la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres des del punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups. Metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, dona, és un material molt viu i molt modulable.
9: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
14: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals, jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
9: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa als adults del dia de demà. Hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
8: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU, Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
9: A vosaltres.
8: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
15: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
16: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
15: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que ajunti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
16: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, pues, el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però, bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etcètera, etcètera. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
15: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
16: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
15: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
0: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
17: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com esteu, Valtros? Què tal?
17: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
0: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
17: Bé, doncs tot especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
8: De fet, té aquest, això és el que crea al final, eh? Aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. I aquesta intensitat també és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.

0: propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
1: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre durant aquestes 13 edicions ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món a casa nostra perquè puguin conèixer el públic del FIT, que és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
0: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
1: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas. Amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
0: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
1: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
0: És que, sí, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
1: Exacte, ja, vull dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
0: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el FIT ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan Baca, en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan.

0: per posar-nos la mel a la boca?
1: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Ribera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young FIT presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça, que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on tres ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar, i com et deia, tenim companyia d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
0: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
1: Exacte.
0: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada forta.
1: A reveure. Adéu.
0: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Oh, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, eh? I recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també, ens diu... Sí, sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món perquè són els que nodreixen, els que,
1: sí, no?
0: Els que et donen els, et compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles de més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre, sí, per tant, sí. Són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, sí, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi?
0: És
1: sí,
0: veritat,
1: mira,
0: però
1: un
0: tot l'àlbum fet, ja està.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí. Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... O, no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí, sí.
1: Exacte, el que dèiem abans, eh? Sí, sí,
0: sí. Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tot tenies un trauma.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran, no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués...
0: Clar.
2: Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric o de carreres, o de, bueno, de col·leccionista, bàsicament,
0: sí.
2: Que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
2: Bueno, però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena i el pare col·leccionant cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. Eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa ara, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills.
1: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
0: Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això. I mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos. I avui dia, ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu. O sigui, és... S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica de plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre Fantàstic. Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat la companya Clàudia Icar, ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema o simplement que arribi un moment en què ja no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. I hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa, que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepy, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
0: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Carla, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cop, obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
1: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho tinc clar com tothom.
0: N'hi ha que no podem...
1: Que ho tenim clar d'aquella manera.
0: D'aquella manera.
1: O que no ho tenim clar.
0: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat
1: sí.
0: Cicle.
1: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
0: aquest any
1: nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
0: Mira, estàs en una muntanya?
1: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
4: Hola, bon dia, Eduard.
1: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
0: com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduardo.
4: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam començar o vam reprendre les sessions de calistènia.
0: Perfecte.
4: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, home, jo també he tingut temps de pensar.
0: D'acord. Bé.
4: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica o realment el canvi de rutines ens afecta?
0: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no?, com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
4: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
0: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
4: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
0: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
4: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que ens fem ara de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
0: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts... O sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, pel primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
4: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
0: Sí, i escoltar el cos. El tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i, a més, està normalitzat. Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat. I el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament. I això és que hem cedit massa. Aquesta no escolta.
4: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments?
0: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no? Que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
4: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
0: Sí, no, és a dir, el mínim és...
4: Tu ets del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, per tant,
0: sí.
4: Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
0: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
4: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
0: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dues, tres vegades, o sigui, ser amables, però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix això, d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
4: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
0: Sí.
4: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
0: Sempre hi ha alguna cosa.
4: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
0: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim. Si podem, deixem el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats, En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca o com a barcelonina a Finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
4: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
0: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
4: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
5: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
4: Activar el cap i moure el cos.
5: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més,
4: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
5: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges. El convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i, a més, li donaran alguna recepta dolceta.
6: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
7: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
6: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
7: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos, i mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Doncs és el mur de Santa Clara.
6: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
7: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
6: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
8: 8 segles que estem aquí i crec que és un bien espiritual per al barri, perquè sempre pues, les persones que han vivido en aquest barri pues, venien aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas. Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues, las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente, pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
6: I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
8: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara, y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
6: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
8: Sirven para la reposteria y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras, nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello. La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad de, para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
6: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
8: Perquè el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay, pues, hay pastas de hojaldre, hay pastissets, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar pasta seca, pasta con pastelería, no.
6: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
0: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb una podcast de cuina i cultura a la darrera, no?, darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, amb la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
9: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Ben-Nàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: albergínies rellenes. Em va de bé.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, eh? Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i amb verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica, també la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. L'abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de l'abuela, perquè jo en l'abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer a poc i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden les paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu, amb sonorització reduïda i sense foc, en els carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables, i a la nit hi haurà la desvetllada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, perquè ens expliqués una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt, perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Ja doncs està. Això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts, workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Hi ha tot això.
0: Avui, a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Canyuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar-lo.
4: Sí, doncs tiro. Sí. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i el vaig acabar sencer.
4: Terra,
1: i després,
4: eh?
1: El primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, que va ser, doncs

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
8: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per acontentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey, i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1900.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó i era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part, d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doble del castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia el que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc. I love jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

A l'any 1911, en un hotel de Munic, va tenir lloc un concert del músic més agosarat i trencador d'aquell moment, Arnold Schönberg. La música que hi va sonar va deixar commocionats els assistents, entre els quals hi havia artistes tan importants com el pintor Wassily Kandinsky. Deia Kandinsky que va començar a fer pintura abstracta a partir d'haver escoltat aquell concert en concret. Kandinsky sabia apreciar la música, ell mateix era violoncel·lista. I a partir de llavors van trobar una important amistat i una gran correspondència. En la primera carta que es van intercanviar els dos artistes, Schönberg, el músic, li diu a Kandinsky: "Bé, senyor Kandinsky, sàpiga que jo també sóc pintor." I era veritat, Schönberg pintava força. Doncs d'aquella amistat i col·laboració entre artistes genials i sobretot avançats al seu temps, ens ha quedat una frase que van escriure conjuntament i amb la que començarem l'espai d'avui. La frase diu: "So, color i paraula. En el fons més recòndit i últim, aquests tres mitjans són exactament iguals." És a dir, pintura, escriptura o música només són medis humans per expressar lo inexpressable, la passió i els sentiments humans més íntims. Sigueu benvinguts a la bona música.

Hem encetat la nostra bona música d'avui amb aquest hit del 60, I'll Never Fall in Love Again, No em tornaré a enamorar, interpretat en aquest cas per Alessandro Pitoni. Una cançó escrita originalment per un dels més grans melodistes del segle XX, Burt Bacharach, aquest nord-americà nascut a Kansas i brillantíssim creador de cançons entre els anys 60 i 80. Doncs bé, aquest Never Fall in Love Again, avui és una mena d'estàndard, evidentment, però originalment pertanyia a un musical de Broadway, musical que portava el títol de Promises, Promises, i musical basat a la vegada en el film de Billy Wilder, L'apartament. Sembla que quan el musical ja estava gairebé acabat, els autors van trobar que hi faltava una cançó. Faltava una cançó al segon acte i buscaven una cançó que fos bonica, d'aquelles que un surt xiulant del teatre. Però resulta que aquells dies Bacharach era a l'hospital per una afecció lleu i no tenia, evidentment, el seu piano a mà. Per tant, no li era fàcil d'escriure. Tot i això, sembla que tot va esdevenir quan finalment Bacharach va llegir la lletra de la cançó que li van portar i en una revolada li va venir la melodia. Ja està, ja ho tenia. Doncs segons Bacharach, aquella cançó va ser la que va escriure més ràpid en tota la seva carrera.

Aquesta música que acabem de sentir, sensual, un cert punt exòtica, diríem, i sens dubte molt cinematogràfica, va néixer de la confluència de dues personalitats angleses, les dues cultes i marcades pel seu interès en la història. D'una banda, l'actor Stephen Fry, que segurament recordareu en aquell film Els amics de Peter, i d'altra banda, la compositora i divulgadora musical Debbie Wiseman. Doncs bé, fa poc que Stephen Fry, un home cultíssim i brillant, ha escrit un fascinant llibre sobre la mitologia clàssica que a mi l'apassiona, un llibre que porta per títol Mitos. I per la seva banda, la compositora Wiseman es veu que ha quedat tan fascinada amb el text de Fry que tots dos junts van decidir publicar un CD on l'actor recita parts del seu llibre mentre de fons sona la música de Debbie Wiseman. I el que hem sentit era un petit fragment instrumental d'aquest treball. En concret, el fragment portava per títol El viatge de Cyrus i sentíem la National Symphony Orchestra.

0: En el nostre viatge pel món de la música ja sabeu que ens agrada descobrir petits tresors de gent no massa coneguda, però sempre feta amb sensibilitat i amb musicalitat. Per això avui us hem volgut portar aquesta cançó del lituà Olegas Ditkovskis, un home nascut a Vilnius l'any 55 i que té una carrera més àmplia com a actor que com a compositor. De tota manera, té un bon grapadet de cançons i en elles Ditkovskis sempre utilitza la seva llengua, el lituà, i sol basar-se, a més, en poetes de la seva terra. Per tant, Olegas Ditkovskis, i d'ell hem sentit aquest tema que no puc reproduir en lituà, però que traduït ve a dir "t'estimava sense que tu ho sabessis".
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: El nostre següent protagonista va ser compositor, empresari, capellà, també. Va ser un seductor, diuen que vivia i estimava dues dones a la vegada. Un home que podia haver acumulat una petita fortuna, però que va morir sol i en la misèria total. Però per damunt de tot va ser un virtuós incomparable, un home que amb el seu instrument va fascinar a tots els seus contemporanis. I a nosaltres ens segueix fascinant, perquè la bona música, per si no ho sabíeu, us ho confessem ara, som fans d'aquest home. Li deien il Prete Rosso i el van batejar amb el nom cristià d'Antonio Vivaldi.

Vivaldi ens ha deixat 27 concerts per a violoncel i orquestra de corda, concerts que a la seva mort es van dispersar en diferents biblioteques i col·leccions privades. És difícil saber amb exactitud quan va escriure cadascun d'aquests concerts, però és segur que va ser a la seva època de director de l'Ospedale de la Pietà a Venècia, on tenia al seu abast la famosa orquestra de virtuoses orfes que tants turistes va atreure cap a la ciutat dels Canals al segle XVIII. Hem sentit un fragment, l'Allegro, el tercer moviment del concert en la menor, número de Cantàleg 419, i era la interpretació d'Edgar Moreau acompanyat del grup Il Pomodoro.

0: Georges Brassens és una de les grans veus de la cançó francesa del segle XX, autor de més de 200 cançons, i home, al nostre entendre, honest, senzill i compromès. Ell era l'intèrpret d'aquesta París de Jacques Faubourg, París a cada barri, una peça que, de fet, no va escriure ell. En aquest cas, és una música anterior, va sortir de la ploma de René Clair, que va escriure la lletra, i del músic i cineasta Maurice Jouvert. A París d'en Jacques Faubourg, que és un clàssic francès, per tant, un clàssic que va ser estrenat a l'any 1933, quan els francesos encara vivien feliços i no sabien que molt poc després les tropes de Hitler ocuparien la seva estimada i bellíssima ciutat.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I tot seguit us demano atenció pel fragment que anem a escoltar, perquè és, al meu entendre, un exemple fantàstic de bona música amb majúscules. I diem bona música no només per l'obra en si, l'obra del compositor, sinó per la interpretació. Una interpretació brillant, però sense complexes de cap mena. Un exemple de que la música no té fronteres quan els intèrprets són bons i tenen la intel·ligència d'abordar gèneres que no són seus. Mireu, al llarg dels propers 15 minuts podrem ser testimonis de com el vocalista Bobby McFerrin i el pianista de jazz Chick Corea fan la seva interpretació del concert per piano i orquestra més dramàtic que va escriure Mozart, el concert número 20 en re menor. Sentireu primer una introducció vocal de McFerrin, una d'aquelles improvisacions fantàstiques que fa ell. Després, seguida d'una improvisació de Corea, que ja ens fa intuir una mica la tonalitat del concert i ens guia, finalment, cap al concert en si. Sentirem una versió absolutament perfecta i acadèmica d'aquest concert en re menor, amb una cadència, que ja sabeu que és la part on el pianista improvisa lliurement, que al meu parer és el millor que he sentit mai en aquesta versió. És un Mozart amb espurnes de jazz, senzillament brillant.

0: Així sonava aquest concert número 20 de Mozart en la versió de Chick Corea, acompanyat de l'orquestra de Saint Paul i, evidentment, amb la breu introducció de Bobby McFerrin. Una versió, com dèiem abans, impecable des del punt de vista interpretatiu, però alhora brillantment desacomplexada. Sensacional, Chick Corea.
1: Bé, estimats oients, us demanem disculpes per la qualitat de so del tall que escoltarem tot seguit. Però només dura un minutet i crec que el document és interessant. Mireu, es tracta d'una gravació de l'any 1926, en el que sentim un grup folklòric que es va fer molt famós als Estats Units i que va marcar, en certa manera, el que avui entenem com a música hawaiana. Es tracta del quartet Kalama, de Hawaii, en el que els seus integrants utilitzen les guitarres hawaianes, que s'anomenen Kila Kila, una guitarra que es va inventar, podríem dir així, a finals del segle XIX i que va tenir el seu apogeu en els grups dels anys 20 i 30. La Kila Kila és una guitarra acústica més o menys estàndard amb les seves cordes metàl·liques, però l'instrument, fixeu-vos, es posa sobre la falda, tocant-la com si fos gairebé un teclat i utilitzant també un finger metàl·lic, de manera que es pot produir aquell so glissando tan típic del country o d'aquesta música, de la música hawaiana. El solista que tindrem es diu Mike Hanapi, cantant amb una característica veu de falset. Sentim una peça tradicional hawaiana.

Bé, doncs hem sentit la veu de Mike Hanapi, un saxofonista de jazz que es va transmutar en guitarrista de Kila Kila per fer-se un lloc entre la música hawaiana dels anys 30, aquella música sensual que va ajudar a crear aquella imatge de Hawaii com el paradís a la terra, aquell paradís plena de fruites, de sol i de belleses exòtiques, de dolce far niente. Hem sentit a Mike Hanapi acompanyat del quartet Kalama en un enregistrament, com dèiem, de l'any 1927.

I acabarem, estimats i estimades, la bona música d'avui, igual que l'hem començat, amb un tema de l'incombustible Bar Bacharach. En aquest cas es tracta de The Look of Love, una peça escrita al 1966, que va ser, per cert, inicialment instrumental, va ser el saxofonista Stan Getz que la va estrenar en el seu format original, però només un any més tard Bacharach va aprofitar aquesta música amb lletra de Hal David per fer una cançó que tindria com a destí ni més ni menys que un film de James Bond, Casino Royale, i així es va fer famosa i va arribar a rebre la nominació del Premi de l'Acadèmia del 68. Doncs bé, amb Bacharach, James Bond i Casino Royale acomiadem avui La Bona Música, un espai de Lluís Bonamusa per tots aquells que sabeu gaudir de la música, sigui quin sigui el seu estil. Res més, us desitgem una bona setmana i us emplacem d'avui en vuit en una nova edició de La Bona Música.

0: Són les... Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que sigui més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
4: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup, concret, ja sigui adolescents, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest grup.
3: Que tens immunitat, no?
4: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent, potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual, cap a la sexualitat que volen les persones, i combinada amb una bona salut sexual.
3: Quins són els factors, no?, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no?, tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge?
4: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques, que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
3: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
4: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li potser un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions, i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims, a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de dos diferents punts de vista. Uh-huh. I l'altre important és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. Al igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es puguin relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
3: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
4: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de potser plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tots aquests aspectes.
3: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
4: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se me'n van, no? Perquè creus que pot ser que et trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Mm. Llavors, el que hem de... Jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
3: De fer mofa, no? Fins i tot.
4: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
3: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
4: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
3: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
4: Doncs normalment teníem pensat que no, potser pues que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que potser aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser hem de... abans no pensàvem i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
3: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
4: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? Quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
3: Uh-huh. Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
4: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però perquè les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell d'infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'OVH amb persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'OVH, encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap, i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir
3: un motiu
4: per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos. Per això, per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP, pues, tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
3: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh. que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats, doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
4: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria, doncs, necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o que no té sexe.
3: Abandonar els prejudicis.
4: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estem plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat d'aquests números que estan sortint i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
3: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquesta, diguéssim, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també bé la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
4: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada sent poliamoroses, o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
3: Segons els protocols establerts, eh?
4: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però... Pues hem de potser integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que... Pues que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
3: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
4: L'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec, i ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i moltes pràctiques a nivell sexual és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal, moltes infeccions, per exemple el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS és potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'OVH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada, cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
3: Jo crec que seria un missatge simplista.
4: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
3: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
4: les Infeccions.
3: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
4: gràcies.
3: Vagi bé.
1: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí
1: amb xancles i banyador.
3: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil, sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar a aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat Micromà. Què tal, com ha anat?
5: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals. Ara bé, el desplegament encara és progressiu. No tots els bancs, comerços i usuaris ho tindran activat al mateix temps i, per tant, conviurà durant un temps amb els sistemes de sempre, efectiu, targeta i pagament amb mòbil. Però la pregunta és clara, estem preparats per deixar la cartera a casa? Per començar, hem volgut saber quin és el mètode de pagament preferit dels badalonins, perquè una cosa és que la tecnologia avanci i una altra molt diferent és que cadascú canviï els seus hàbits de cop. Per això els hem preguntat si ells són més de targeta, d'efectiu o de mòbil.
6: Pago amb el mòbil 90% de les vegades perquè és còmode. Cada vegada hi ha menys caixers per treure diners. És més còmode portar sempre la targeta de crèdit integrada en el telèfon mòbil.
7: Actualment soc d'efectiu, malgrat que era targeta. I Bizum també. Però degut a tota com estan les tecnologies, totes les estafes que hi han, que és pel comerç, a l'efectiu.
8: Yo soy más de efectivo, porque parece que así controlo mal los gastos.
9: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
10: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes, i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres, de si som més pràctics, més desconfiats, o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
5: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
6: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament. I si quedo sense bateria no puc pagar.
7: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució. I intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
8: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
9: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
10: Aquí queda clar que el mòbil ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
5: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
3: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera a casa que no pas al mòbil, en la majoria de casos.
5: Jo vaig sempre amb el mòbil. I és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. I per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
6: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
7: Les dues coses. Perquè el dia que em deixo una cosa, em deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil és que no sol deixar una cosa ni l'altra lligada.
8: Que me olvide el mòbil, és más probable. Sí, sí, de hecho, muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
9: La cartera, y ya que el mòbil, pues lo tengo todo, tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera, porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no las utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
10: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
6: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
7: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, ah, si troben els calés, i si troben el mòbil, és pitjor.
8: Creo que vamos a, sí, a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
9: Em sembla una mica inquietant. Más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
3: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels enquestats doncs feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?
5: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua... Tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
6: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. Si només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
7: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
8: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
9: Cada vez desaparece más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
10: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia, i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
6: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada... clic-clic i ho compres.
7: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
8: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
9: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer la acción de buscar las moneditas en el monedero.
3: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
5: Exacte. Jo sento
3: i per
5: que...
3: tant puc comprar més.
5: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
3: A mi em passa totalment al contrari. Eh? La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Visa o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
5: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
6: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no se'ls ensenya, se'ls ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
7: Deixa molta gent enrere. Ja no la gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres amb problemes. Molt menys.
8: No, yo creo que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
9: Deja gente detrás. La verdad que, sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
10: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
5: Clar, i això és important també, perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Uh-huh. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
3: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades, eh?
5: Exacte.
3: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
10: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon... Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
6: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
7: Seguretat. Però amb seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
8: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea que si te quieren hackear están más que hackear por cualquier sitio.
9: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
5: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tota en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
10: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
6: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur. Més d'un i més de dues persones acaben comprant alguna cosa que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
7: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri, i depèn de tot. Jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent li fa por el Bizum.
8: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés. A los comercios que no salgan perjudicados, eso es lo único.
9: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
3: Com ha canviat la cosa, amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també, que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no, no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants, també.
10: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil, i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
6: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
7: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
8: Cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local o abandonado o una frutería de los pakistanís.
9: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't d'aquí a dos anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten Bizums.
5: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial al comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
3: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria la mà en el foc, que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
5: Adéu.
3: Adéu. Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Mm-hmm. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas, una de versió soul.

0: diferent.
1: Mi sembla una altra cosa, sí, totalment sí. Una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James al 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, al 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò guai, de jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangia, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: poc més tranquil·lot, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot un raba, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol. I això ja sona a balada, no?
1: Sí, és més balada, és el Bowie en el seu, en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, a rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió,
0: no?
1: Sí. No és un videoclip, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tot tranquil·lament.
0: Sí.
1: Fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs, a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en anys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
0: clar,
1: cançó.
0: Com 30 anys, no? I, pràcticament.
1: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i

0: de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh? És molt,
1: sí, més que
0: és
1: fer
0: molt
1: rock,
0: diferent,
1: rock,
0: sí.
1: Un folk,
0: sí,
1: rock, no?
0: Sí, sí.
1: Seria? Doncs vinga, i una versió bastant recent, del 2025.
2: They say we're young, we don't know, we won't find out until we grow.
0: És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és un, més aviat és molt, més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, molt, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
1: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019.
2: They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow.
0: És una de les més boniques, potser, eh? Molt profunda, no?
1: Sí,
0: és
1: la... només la veu.
0: Sí,
1: no?
0: És, si em diuen que és dels 60, però de l'època del folk dels 60, també m'ho creuria. És una versió de Boone Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae. Aquí és un més indie folk i, com deia, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga.

0: Aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
1: Anava a dir, es podia fer avui en dia o es podia fer el 68.
0: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
1: Exactament.
0: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
1: I sona un ukelele, no?
0: Per sí, què? És que ell toca l'ukelele, a més, bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre de música popular nord-americana.
1: Coneixia que hagués fet amb el tot.
0: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I la bé, lletra? Aquesta és la seva proposta.
1: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no? Cap de les propostes?
0: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... Ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
1: Vinga,
0: perquè
1: acabem.
0: Sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissy Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissy Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat amb una, totalment a una època.
1: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar...

0: entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
3: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
4: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
5: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat
7: Badalona passa a

0: Lucky its own fate.
1: Són les 9.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia. En qüestió de mobilitat, un accident talla la ronda litoral al Morro en sentit del Llobregat i provoca aturades de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs. Es recomana utilitzar rutes alternatives. Ahir, unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, es van concentrar a la plaça Àvila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos pel territori. La plaça Àvila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien els milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble ceutí. L'alcalde ha llegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals de juliol. El text ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem Xavier García Albiol.
5: Governar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
4: El discurs de l'alcalde també ha defensat que la protecció de Ceuta i dels seus ciutadans ha de ser una qüestió d'estat, independentment del color polític de les administracions. Qui no ha estat a la plaça de Vila Badalona és Badalona en Comú, que s'ha desmarcat de la convocatòria de la FEMP i no s'ha sumat a la concentració de la plaça de Vila. El grup municipal considera que la federació ha de fet una convocatòria partidista des del Partit Popular, denunciant que no s'ha impulsat de forma consensuada amb la resta de partits que formen l'ENS. La seva presidenta, Aida Llauradó, creu que la dreta i l'extrema dreta, i també l'alcalde de Badalona, utilitzen el malestar de població per fer campanya política.
6: Xavier García Albiol ha utilitzat també aquesta convocatòria partidista per fer-se aquí un míting polític, per utilitzar recursos públics, per no fer absolutament cap proposta i només atiar aquest odi, atiar aquesta indignació de la gent.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Pel que fa al temps, les temperatures estaran entre els 26 i 28 graus.

0: Penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no? Escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària. Per tant, una escola bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, s'hi feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant, intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això, que és ben rica, i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola, i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte. No tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Ah, però bé, la pregunta queda molt oberta, i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert, i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu, en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, eh? És a dir, sí, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, al 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot, i que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist, saps per què, no? El ja no tindrem obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé que ens
0: esperin.
1: Sí, i vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic i estrany. Comença dimarts, no ho sé.
1: Sí, docents, us volem escoltar. Eh?
0: Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1 que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí em trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fan una mica de presentació...
1: Sí, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, els nens i nenes.
0: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: No, home, què vols que et digui? Els pares esteu una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria, que donin matèria.
1: Sí, conciliació està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
1: Sí, jo no torno a escola en ma vida. O sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola, i un raba, i un bé negre. No, jo no torno amb el bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
0: Amb el bé que s'està de gran.
1: Sí. Jo valoro massa la llibertat, i l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el pole dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap al Tafur Fulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim a cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que, per sort, van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Íngrid Rodríguez, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar al proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió, avui la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, no marxis lluny que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, un dia fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de cigonya blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujadó és editora d'Edicions Sidillà.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 cellers de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costers del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs veurem-la'n seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo, ja, un munt d'acompany més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, noves dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del...
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop, arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària, les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compra-vendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%, no? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no? Més encara, les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, els anys 60 fins al 2011, es van construir més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge, és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge i que qualsevol família, atenent la seva posició social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social, l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no?, el que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que... Clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la propietat compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjar com és el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no poses doncs, aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge en propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Clar, per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en compte de l'evidència empírica i científica. És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de moltes demandes d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer doncs hi ha 10, 100, 200 persones doncs, interessades. 14 efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs. I, per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual doncs, no ajuda. És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es denomina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria de desnonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES. Clar, tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica i, per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i, per tant, precisament nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri entre aquestes dues visions i, per tant, el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també, en aquest cas, des de l'administració, és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris propietaris com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs, aquest equilibri, doncs, jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs, necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot, els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà i per tant una mica descongestionar doncs les possibilitats econòmiques, laborals i socials i que bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs, identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu deixar-ho aquí perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se i llavors es feia teatre dintre les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el Misteri d'Ells, que es fa a la ciutat d'Ells, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. I hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs hi cabia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema, doncs, que vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc, doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folklòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
5: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast, que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els en porten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas, parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friqui, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i adults, ens agraden tant els manga i els anime.
8: Freaky Time d'estiu.

Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs que trobem roba amb

0: no, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no, perquè són dibuixos, tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No, hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent doncs enganxadíssima. I evidentment, doncs la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant: la superació personal, malgrat doncs et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
1: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories: de terror, d'acció, d'investigació, de detectiu. En l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
0: Tira amb arc,
1: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa, i per totes les edats.
0: I també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ja em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil, o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
1: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història, pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altre, i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
0: Que passa sempre, no?, quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
1: Sí,
0: depèn.
1: A part d'algunes edicions especials o més grans, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de que part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
0: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no?, podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
1: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin, i fins la propera.
2: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar a l'Obert per vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees.

tota una llista que no em donarà, les vacances no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt i això, sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Freaky Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia. L'atur creix per segon mes consecutiu a Badalona. La xifra total d'aturats s'eleva a 11.716 persones i ha crescut en gairebé 450 durant el darrer mes d'agost. Amb tot, aquest creixement és del 4%, lleugerament inferior al de la mitjana de Catalunya, que es situa en el 4,6%. També ha pujat l'atur a Santa Coloma de Gramenet, on s'han registrat 278 nous casos, i de forma similar a Sant Adrià, que hi ha 73 aturats més que el juliol, i a Montgat, que hi ha 32 més. A Tiana, en canvi, la variació és mínima i només s'ha registrat una nova persona aturada més. El patró d'augment d'aturats en un mes d'agost preocupa el govern de la Generalitat, ja que no només ha crescut respecte al mes anterior, sinó que també ho ha fet respecte a l'any passat. Segons el secretari de Treball, Paco Ramos, és preocupant que l'atur augmenti cada any quan s'acaben les activitats de lleure.
4: Sí que és més rellevant, i no sé si diria preocupant, el que passa en educació, que com vostè deia, és una forma, una dada que reitera any rere any, que el que passa als mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones.
3: D'altra banda, tant el govern central com el català apunten que una cinquantena part de les noves afiliacions a la Seguretat Social responen al procés de regularització de migrants. De fet, el nombre de treballadors en actiu a Catalunya ha pujat un 3% respecte a l'any passat i actualment es situa en 3.965.000 persones. Pel que fa al trànsit, continua tallada la ronda litoral en sentit Llobregat, a l'altura de Sants Montjuïc, per un camió volcat. Això fa que s'acumulin retencions de més de 10 quilòmetres que arriben a fins a Sant Adrià del Besòs. Els serveis d'emergència estan treballant a resoldre la incidència i han tallat totes les entrades a la ronda. I en esports, el Club de Futbol Badalona es troba immers en plena campanya de captació de socis de cara a la pròxima temporada. El conjunt escapulat ha mantingut preus en relació al curs passat i espera que la ciutat es pugui sumar al projecte. De moment, ja s'ha conegut l'horari de segona jornada de Lliga contra Muntanyesa, que serà el dissabte, el 12 de setembre, a les 5 de la tarda al municipal de Santa Coloma. A més, el partit de la Copa Federació contra el Sestao, del 9 de setembre, es jugarà amb gairebé tota probabilitat al municipal de Sistreis, Can Cabanyes, a partir de les 8 del vespre.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Notícies en xarxa.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubio per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot.
0: Sí.
1: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta'm, són els principals afectats, no ens enganyem, és el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any en aquestes edats, no?, quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs. Ai.
2: Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs ens fiquen exàmens. Adéu!
1: L'examen de la vida.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola de l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
1: No, poseu-hi santa tecla. M'ha encantat això, eh?
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i ja et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda,
0: sí,
1: per... No, ara mateix...
0: Ara L'Ona feia veu de molt joveneta, eh?
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo ara que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Bé.
1: Sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure...
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament. No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
0: Sí. Ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs. Ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
0: Sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig. Que tu ets mestra i diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig. I sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família. De fet, en veuen més hores el professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Estan els mestres allò en pla de veure-les venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes
1: Exacte,
0: vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, haig de dir que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca confiança.
1: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
0: I diu... No sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
0: Sí.
1: I és una entrada d'Aigüestortes, podríem dir, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici.
0: Sí, sí, sí que és el món
1: preciós,
0: del viatge.
1: Preciós, sí, sí.
0: Sí, xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu, no deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí, sí, sí. Després sí. Ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així. No? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, òbviament, estimen embogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Mm-hmm. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Exacte. Jo crec que avui en dia, abans enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba falta dels amics, no?
1: Aquelles cartes, encara conservo jo.
0: També.
1: Sí, vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes, digues.
1: Mira, et dic el telèfon, sí. Ja el tinc apuntat ja cada dia, és el perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia del programa, i és el 696-1646-65.
0: Mm-hmm. Molt bé. Mira, jo no ho he darrer apunt perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallorcera i és la Vall dels Ossos. Per tant,
1: i tant.
0: Hi deu haver ossos.
1: Sí, a Pirineu, de fet. Sí? Sí, sí. Jo, de fet, tinc molts amics per aquesta zona.
0: També
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà a Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo. Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
5: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
6: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga. Hem patit una calor infernal.
7: L'estiu ha anat molt bé. És la temporada que més temps passem en família, així que genial. I hem fet alguna sortieta. I després, doncs, temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja. I la veritat que molt content.

0: Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, he fet batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar. Per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: Tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, doncs també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i està tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol d'horari hi ha i per tant no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, però és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, pues, això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que trobo a faltar a la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també, doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina de compartir, cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però, bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
6: He trobat a faltar anar a hoquei.

0: Doncs sí. Aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està, anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga per pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs, clar, jo suposo que els sindicats, pues, va, perquè se facin ressò de les coses, pues, patapam, el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
0: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
1: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo! Doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys. I en fi, que us el volíem... I avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra, més o menys. Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
3: demà visitarem una escola.
2: Sí?
3: Tens tota la raó.
2: Sí, sí, mola,
3: mola. Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
2: Sí, sí,
3: de si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
2: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
3: Mira, jo hi he arribat ara, sí, tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
3: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, que és el primer que necessita, és més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
4: Arribar a Egueiro no és senzill. No és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes, i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final, el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma, i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
3: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa, sí, de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics. He entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
4: El que es troba és projecte. És a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar. Potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment. No? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
3: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta extractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
4: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de tancar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
3: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just.
4: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Egueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Egueiro tenen problemes addictius, és el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nanos que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, mm-hmm. en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
3: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
4: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen papers, també dic, com molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
3: És una molt bona metàfora, aquesta.
4: Sí, sí, però és una realitat.
3: Mm-hmm. Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata? Ciata era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
4: Sí, jo no sóc un expert, eh? L'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir-ho d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
3: Egueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin.
4: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és Gairo. Gairo és una engruna. El que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè hi visc de fa molts anys, que totes les entitats tenim el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor, jo penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
3: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
4: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res a veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
3: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Gairo va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, i encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pel seu els mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Gairo, senyor Vilanova.
4: Bé, em fa una mica vergonya de sentir això, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem. Al contrari, és una exigència de més feina encara.
3: Jaume Vilanova, un plaer.
4: Igualment, i gràcies per haver vingut.
3: Ja ho veus, Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Gairo, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
4: No.
2: Significa jo em desperto. És que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula. I veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té
4: correcte
2: aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
4: Molt bé.
2: Molt bé. Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
3: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí, i descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. Una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona. Vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. La Maria no és una caixa de sorpreses, tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
2: de
5: barra... Dance, sí,
2: pole
5: sí,
2: dance,
5: sí.
2: És, el ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant, aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat... És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com, per exemple, les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal, però que està enroscat amb tela.
2: Sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat. És una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys. I crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística... Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
6: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
7: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
6: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic o el pole sport, i tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
8: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
6: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Pròlogo de Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
9: El pole art és una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
6: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers, i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filipe Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Pròlogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
9: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe, que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
6: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
10: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi un altre, agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
6: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
2: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més que és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
11: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
12: Dog Tips.
13: Un espai amb consells pels nostres peluts.
14: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
15: Mar Sánchez, esteticista canina.
14: Les ungles... Aquí tenim un problema i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla en una mida diferent, ¿vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors ens podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben emmolades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
16: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
17: Nacho Mediavilla, veterinari.
16: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, però els gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, hi ha gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
11: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
18: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
19: Quico Baltrons, instructor caní.
18: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
16: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo, hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher, aquests gossos són molt fredorics i, molt, i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
18: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten perquè ells regulen la temperatura. Així que a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
16: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
18: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
12: Dog Tips.
20: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
21: Hola, bon dia. Com?

0: aquest concert.
1: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
0: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
2: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
0: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà a 2:47 de la tarda hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicat a tot el conjunt.
2: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
3: Comèdia, com és una, Hamlet.
4: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
3: ell i jo,
4: tota la família, dos ella, personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
0: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjança, d'humor negre i una miqueta, doncs,
2: molt bé,
0: això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
2: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
0: Ploraré.
2: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà. Una abraçada. Adéu.
2: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí, sí, 5:30, vinga, va, ni per tu ni per mi, 5:30. Per arribar a les 11 del matí, el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubio de Cardedeu. Enric, hola de nou.
5: Hola de nou, i per últim cop avui.
2: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
5: Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu: l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola, és un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills, així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
2: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
5: I tant.
2: I ara sap greu deixar-lo doncs en altres mans. També t'ho dic, que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
5: Sí,
2: Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
5: Home, i tant, entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida, o d'alguna manera com a parelles o també per famílies unifamiliars, doncs clar, vulguis o no, requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
2: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim molt, sí, per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
5: I tant que sí.
2: Molt bé. Tema per demà, Enric.
5: Tema per demà, depressió post-vacances.
2: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
5: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
2: Vinga, fem-ho així. Doncs ja vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar de moment. Gràcies.
5: Salut, fins demà.
2: Ressegueix el teu perill. Ara sí, 3:30 i seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous, i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos pel territori. La plaça de la Vila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien els milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble ceutí. L'alcalde Xavier García Albiol ha llegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals del mes de juliol. El text ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: Gobernar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
3: La concentració s'ha celebrat de forma simultània a centenars de municipis arreu de l'Estat espanyol, també a Ceuta. I per cert, que Badalona en Comú s'ha desmarcat d'aquesta concentració. Consideren que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha fet una convocatòria partidista des del PP, denuncien que no s'ha impulsat de forma consensuada amb la resta de partits que conformen l'ENS. Els comuns han expressat la seva solidaritat amb els veïns de Ceuta i també amb els migrants que han estat víctimes de violència i racisme. La formació defensa que la dreta i l'extrema dreta, i també l'alcalde de Badalona, utilitzen el malestar de la població per fer campanya. Escoltem a Ida Llaurador.
5: Xavier García Albiol ha utilitzat també aquesta convocatòria partidista per fer-se aquí un míting polític, per utilitzar recursos públics, per no fer absolutament cap proposta i només atiar aquest odi, atiar aquesta indignació de la gent.
3: I en plana cultural, la cineasta, volíem dir, badalonina Carla Simón presentarà el festival inèdit Flamenco, una història que explora el flamenc des d'una perspectiva contemporània i poètica. Simón debutarà al cinema musical en Flamenco, una història que protagonitza la bailaora i coreògrafa Rocío Molina. L'obra busca explorar les tensions que generen entre l'herència cultural i la llibertat creativa. Recordem que el festival tindrà lloc al cinema Smoovie Aribau de Barcelona del 29 d'octubre al 9 al 8 de novembre, volíem dir. I en esports, el Club de Futbol Badalona es troba immers en plena campanya de captació de socis de cara a la pròxima temporada. El conjunt escapulat ha mantingut preus en relació al curs passat i espera que la ciutat es pugui sumar al projecte. Una iniciativa que passa un cop més per intentar ascendir de categoria. Per això el club demana el màxim suport als aficionats perquè puguin ser el màxim de partícips en la tercera temporada de la nova propietat. El reclam serà intentar oferir un futbol atractiu amb un equip capaç de competir des del primer moment per mirar d'ascendir. El club té confiança que la gent pugui enganxar-se i per això es preparen algunes accions en l'àmbit social de la ciutat per poder arribar al màxim de persones. Per només 54 euros fins al 6 de setembre, 60 euros a partir del dia 7, es pot presenciar tota la temporada a l'estadi municipal a banda de disposar de descomptes en la majoria dels desplaçaments. El CEO del club, Marc Serra, explica quines són les intencions.
6: Bueno, clar, nosaltres necessitem a la nostra gent. Sí que és veritat que des que vam arribar s'ha vist un augment claríssim, no només de gent a l'estadi, sinó també en tot el que són, no? Pues, comprar samarretes, merchandising del club, implicació de moltíssimes persones, no? Doncs, proposant projectes, idees, etc. Aleshores, aquest any també ens volcarem moltíssim en la part social i la part empresarial i aquest és un factor més, no? que ens anima doncs, a fer seguir créixer, fent créixer el Badalona, independentment, no? De la categoria on estiguem.
3: De moment ja s'ha conegut l'horari de la segona jornada de Lliga contra la Muntanyesa. Serà dissabte, 12 de setembre, a les 5 de la tarda al municipal de Santa Coloma. A més, el partit de Copa Federació contra el Sestau, del 9 de setembre, es jugarà amb gairebé tota probabilitat al municipal de Sistrells de Can Cabanyes a partir de les 8 del vespre. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No, no.
9: ¿Ha realizado?
10: No.
11: Si necesita
10: ayuda. Que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
10: A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
10: Ay, por favor.
11: ¿Quién nivel de radio?
10: Operador.
11: ¿Quién nivel de radio?
9: Disculpe por la confusión.
10: Sí. Sí.
9: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: No t'ho perdis perquè avui Diari La Vanguardia m'ha sorprès la notícia. Atenció al tema que tractarem a continuació. Es veu que la Societat Espanyola d'Ornitologia,
3: sí,
2: o sigui... de pájaros, d'ocells, eh?
3: Sí.
2: Demana que el Barça no porti a terme les obres de remodelació del Camp Nou en època de reproducció d'un ocell en concret.
3: És reial?
2: Sí, un ocell que en català, puc dir o no, com es diu?
3: Sí.
2: Es diu polla blava.
3: Oh,
2: es diu així, aquest ocell.
3: Polla blava, es diu?
2: Sí, tot ho relacionem aquí, eh? Tot ho relacionem.
3: Tot està relacionat aquí.
2: Sí, tot. Es veu que aquest ocell és a color... clar, de quin color ha de ser?
3: Blau.
2: De color vermell. Mira, és aquí, eh? És aquí la terrassa de...
3: Tenim una polla, de comunicació. Una polla a la terrassa, tenim.
2: Sí, en castellà es diu calamón.
3: Calamón.
2: Sí, calamón, eh? És un exemplar que moltes vegades ve de Sud-àfrica i que al nostre país es calcula que a Catalunya hi ha 18.000 parelles.
3: Mm-hmm.
2: Des d'aquesta societat... es veu que han demanat al Barça que no remodeli l'estadi perquè es veu que el Camp Nou és un lloc on n'hi ha molts. I fins i tot es veu que s'hi passen llargues temporades i crien.
3: Hi ha moltes polles blaves fora del camp.
2: A dins del camp.
3: A dins del camp.
2: Dins del camp.
3: Dins del terreny de foc.
2: Sí, sí, sí. El que passa és una cosa. Jo em pregunto. Sí. I no els hi molesta, per exemple, els crits dels bojos nois o quan criden gol o quan fa un gol el Messi?
3: O quan li diuen al Beckham allò que diu abans.
2: Sí, però el Beckham al Camp Nou ara difícil de veure'l, eh?
3: Podria haver vingut, no? Que fa poc estava al Milan.
2: Sí, però ara difícil.
3: Ara és difícil.
2: Difícil. Escolta, anem a trucar a aquesta societat, anem a trucar a Madrid.
3: Sí.
2: A veure que ens diguin el motiu, perquè jo no com entendre la notícia.
3: Poca broma, perquè la Vanguardia li dedica tota una plana, quasi bé.
2: És una plana, avui és una plana, avui el diari La Vanguardia.
3: Parlant d'aquest ocell. Un ocell desconegut.
4: Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Es la Sociedad Española de Ornitología?
4: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
4: Pues bueno, bien.
2: Bien, mira, yo te llamo sobre el tema este que hoy ha salido en La Vanguardia, sobre que habéis pedido al Barça que no lleve a cabo las obras de remodelación del Camp Nou. No sé si puedo hablar con alguien.
4: Pues te paso con Carmen Fernández, ¿tu nombre?
2: Carles.
4: Un momentito.
2: De acuerdo.
3: Carmen Fernández.
2: Mira, pajarito.
3: Dóna-li de menjar. Mira que l'Ulisses els menja.
2: I vigila que aquí hi ha també un periquito.
3: Sí, sí, sí.
2: Aquí tenim un periquito. Aquí en aquesta empresa hi ha un periquito.
3: Tenim periquitos també. Tenim,
2: tenim periquitos,
3: tenim
2: és a l'espanyol.
3: És a l'espanyol?
2: Sí.
3: Clar, com tots els periquitos.
2: L'espanyol, parlant de futbol, pobres, eh?
3: Pobres.
2: Inaugurant l'estadi a segona.
3: No, esperem que no.
2: Home, estan coers i ho té difícil, eh?
3: Ho tenen difícil.
2: Crec que està 6 o 7
5: punts,
2: ja.
5: Sí, buenos
2: días. Hola, buenos días, Carmen.
5: Sí, soy yo.
2: Hola, mira, perdona que te moleste.
5: Dime.
2: Te llamo de Radio Badalona.
5: Sí.
2: La más mona. Aquí en Cataluña. Mira, te llamo sobre el tema este que sale hoy en La Vanguardia, que habéis pedido al Barça que no lleve a cabo esas obras en el Camp Nou.
5: Uh-huh.
2: ¿Eso es correcto?
5: Te voy a pasar con la gente nuestra que está allí en Barcelona,
2: sí,
5: porque tenemos una delegación allí.
2: Vale.
5: Y ya les preguntas directamente, porque el tema es que hay un ave, bueno, una especie, un vencejo.
2: ¿Eso en catalán se llama polla blava?
5: Creo que sí. No, no es el que aparece en la foto.
2: Ah, no. Sí, me han dicho que, bueno, sale hoy en La Vanguardia que sí. ¿En castellano es calamón?
5: Pero no es el mismo, no es la especie. Es que han sacado la foto para ilustrarlo de
2: blaugrana. Ah, y está mal.
5: Y la foto no es esa.
2: Ah, ¿qué
5: el
2: me dices?
5: A ver, a ver. No es ese.
2: O sea, ¿el pájaro no es este?
5: No, es el que viene en el texto, que es vencejo real en castellano. Ya te digo.
2: ¿Y el calamón que...?
5: El calamón vive en humedales, es un...
2: Ah, el calamón no es... ¿Y cómo es que sacan este pájaro en La Vanguardia? Si no tiene nada que ver.
5: Por el color.
3: El més conegut...
2: Ah, por el color solo.
5: Por lo del blaugrana.
3: El més conegut és calamón de la isla.
5: Te voy a pasar a la gente de Barcelona, hablas con ellos y ellos te aclaran...
2: Sí, sí, porque ahora mismo soy perdido yo ya, ¿eh?
5: Ya te comento eso. Han querido jugar con lo de los colores.
2: Mm. O sea,
5: porque si ves el titular es...
2: El titular es uno, veo, y la foto es otra.
5: Eso.
2: Han cogido
5: Han
2: para hacer la gracia, ¿no? el pájaro que es rojo y azul.
3: O porque se han equivocado.
5: Pero no es el que está en el Camp Nou, en el Camp
2: Pero,
5: Nou.
2: Pero claro, es que yo decía, yo por eso os llamaba, este pájaro, el calamón, aquí pone que cría en humedal.
5: Sí,
2: y yo pensaba, a ver, Camp Nou, sí, lo riegan, pero tampoco,
5: no puede vivir allí.
2: Tampoco es un campo de arroz. No.
5: Pues efectivamente, no tiene que ver, pero si te lees el texto, sí, hablan del vencejo.
2: Vale, ¿y es este? El...
5: Este pájaro, el vencejo, que sí que lo habrás visto por las ciudades, es muy habitual. Y, pero este concretamente...
3: Pifar de oro vencejos.
5: Cría allí. ¿Te voy a dar el teléfono?
2: Sí.
5: Mira, el 93...
2: 93...
5: 289...
2: Sí, perfecto. ¿Y alguna persona?
5: Cristina
2: Sánchez. Sí.
5: O Jordi Prieto.
2: O Jordi,
5: Vale,
2: de acuerdo. Gracias,
5: venga,
2: hasta ahora.
3: No me ha quedado molt clar,
2: Jo tampoc.
3: La polla blava no ens interessa, ara parlem del vencejo, que no sabem com
2: la polla blava l'han agafat a La Vanguardia perquè és aquest ocellot, ocell, que és vermell i blau.
3: Per fer un gag.
2: Sí, han aprofitat, jo crec... que com no amplien l'espai... Al redactor li van dir ahir, l'Antonio aquest. Hola, Jordi o Cristina?
1: Sí, en Jordi està, un segon.
2: Val, perfecte. De Ràdio Badalona.
1: Sí, un segon.
2: En aquest redactor li van dir, escolta, que has omplit tota la plana.
3: Sí.
2: I amb aquest tema primer no devia haver-hi espai. I devia buscar per internet, aviam...
3: Google Imágenes.
2: Google Imágenes, algun pajarraco que sigui de color vermell i blau.
3: I ja està.
2: I ja ho va juntar tot. I ja té el tema. Pachó ha titulat Pájaros Azulgrana. És curiós, que estem perdent aquí el temps.
3: Amb una notícia...
2: Que... Amb una notícia que dius...
1: Sí.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Sí.
2: Hola, truco de Ràdio Badalona.
1: Digue'm.
2: Què tal, com anem?
1: Molt bé.
2: Escolta una cosa, aquí he trucat a Madrid...
1: Sí.
2: ...pel tema aquest que avui publica La Vanguardia sobre el Camp Nou.
1: Sí.
2: I bé, ja la teva companya, crec que és la Carmen...
1: Sí.
2: ...m'estava explicant que bé, que la polla blava no és l'ocell que en aquest cas està al Camp Nou, sinó que és un altre, oi?
1: Sí, correcte.
2: Com es diu en català?
3: Ballester, en diuen.
1: El que està al Camp Nou?
2: Sí.
1: El Ballester.
2: Ballester,
3: A Badalona es diuen Ballesteros.
1: És com un falsiot, però una mica més gran i amb la panxa blanca. És la mateixa
3: Veus, família. Ballesteros.
2: I el Barça què us ha dit de tot plegat?
1: No, de moment res.
2: Re, no donar resposta.
1: No, encara no, encara no. A veure, no som nosaltres, no som la seu qui els ha enviat a l'escrit i tal.
2: Bueno, aquí posa la Societat Espanyola d'Ornitologia.
1: Sí, no. La història, perquè és que nosaltres ens vam enterar d'això ahir. O sigui, la qüestió és que aquí en el camp del... Aquesta espècie és una espècie que cria en forats, no?
2: Sí.
1: I en escletxes i tal. I llavors a Barcelona que es conegui...
2: El Camp Nou.
1: Sí, hi ha dues grans colònies, la del Camp Nou i una altra per Horta i Nou Barris.
2: Sí.
1: Crien a més llocs, perquè de qualsevol...
2: A Badalona saps si crien?
1: Pues la veritat és que no ho sé, però segurament que sí, perquè és un bitxo que normalment cria en parets i roquissars a la muntanya, però que s'ha adaptat als forats que hi ha a la ciutat i també hi cria, tot i que no és massa comú en ciutats, vull dir, és més de llocs naturals, però que s'està adaptant i sembla que... Si les noves obres no tapen tots els forats i els deixen el lloc...
2: Però escolta una pregunta, a quina època fan la reproducció aquests ocellets?
1: A veure, aquests són dels que venen aquí a criar. O sigui que l'hivern el passen a l'Àfrica...
2: Sí, i a l'estiu venen aquí.
1: Exacte, llavors pugen cap al març, més o menys, comencen a arribar... i se'n van cap a l'octubre o així. Llavors l'època de cria és això, cap al maig, juny, com a molt tard.
2: Molt bé. Però de moment no teniu resposta, del Barça?
1: No, de moment no. El que anava a comentar és això, que els que han enviat a l'escrit al camp del Barça són els de la Generalitat, el Departament de Medi Ambient.
2: Demanant el tema.
1: Exacte, demanant el tema, perquè és això, que en vista de la futura remodelació, el que pot passar és que o els hi tapin els llocs on dormen i crien, o que durant les obres no els hi permetin l'accés, no? Llavors, nosaltres el que proposem és que... Dues coses, que durant... O si es fan les obres en l'època que aquests bitxos estan aquí, que no tapin l'accés als dormiders o als nius, o que, si és possible, encara millor, doncs fer les obres en l'època que no estan, a l'hivern.
2: Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per tot, per aquesta informació.
1: Molt bé, a vosaltres.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu.
2: Bé, fins aquí aquest tema que avui hem dedicat al Barça. Aquests minuts, eh?
3: Aquests minuts.
2: Sí. Va, escolta, anem a d'altres temes al dia
3: canviem.
2: I parlem un any més. Què arriba per aquestes dates?
3: Què arriba, l'alegria?
2: Què arriba?
3: Escolta,
2: què arriba, l'alegria, la disbauxa, però aquest any, com no, la crisi també.
3: Què és, Regina Dos Santos, això?
2: Regina Dos Santos ha fet una versió especial per nosaltres, És estupendo, El senyor de l'òrgano, aquí.
3: Luki Guri.
2: Sí, sí. I el senyor de l'òrgano i la cabra, també. Tu te'n recordes quan passava un senyor per Badalona?
3: Sí, no fa tant, que passava un senyor amb la cabra.
2: És veritat. On està aquest senyor?
3: S'ha quedat sense feina, també.
2: I on està la cabra?
3: I on està la cabra?
2: Escolta una cosa, això era una cosa típica de Badalona. Passava per tots els carrers. Jo recordo quan era petit. I es posava sota els balcons...
3: Sí.
2: Amb la cabra...
3: I amb un plateret.
2: I amb un plateret, i la gent sortia. Això és una cosa de poble, de Badalona,
3: sí,
2: que s'ha perdut.
3: No sé si de Badalona només, però jo recordo quan era petit també les majorets.
2: Ah,
3: no,
2: sí?
3: No passaven per casa teva, les majorets?
2: No recordo jo.
3: Però una pila de majorets.
2: Saps què passa? Que a casa meva, quan jo era petit, no era un carrer. No havia carrer.
3: Gran camp.
2: Era una riera, sí.
3: Mira la cabra.
2: Sí, sí. Mira la cabra.
3: Sol del xiu que tenim.
2: Escolta una cosa, què s'haurà fet d'aquest home?
3: No, no ho sé.
2: Això segur que molts oients se'n recorden, eh? Si algú se'n recorda, que ens truqui.
3: Però és que, a veure, no només era un, Carles. Era més d'un.
2: Però si algú se'n recorda, que truqui.
3: Jo si me'n preguntava...
2: Que truqui, sí, i que en recordi aquell senyor i la cabra i aquell Casio que portava, eh?
3: Sí, sempre era Casio.
2: Sempre era marca Casio.
3: Això comercialitzen així, eh? Les rodes, el carro amb la Casio.
2: Jo proposaria a l'Ajuntament tornar a recuperar aquesta figura.
3: Jo, a mi em donava alegria, cantava sempre temes de Pantoja i...
2: Sí. Sí.
3: A mi m'agradava.
2: Això s'hauria de recuperar.
3: Sí.
2: Pels
3: sí.
2: carrers de Badalona, ara que hi ha època de crisi.
3: Donava alegria els diumenges.
2: Va, dona el telèfon si algú se'n recorda d'aquest senyor, el senyor de la cabra, i si algú té alguna anècdota, la gent li tirava 20 duros.
3: Sí.
2: Clar, no havia ni els euros.
3: I si algú tirava amb mala folla, a donar-li, que això també ho he vist jo.
2: Què no? Dius?
3: Sí, sí, jo conec
2: la casos. Monedeta de 500 pessetes.
3: Que es tirava sempre com un paper de plata,
2: Ah, sí?
3: Clar, perquè li caigués bé, perquè si tires diferents monedes li cauen totes.
2: Això és record de Badalona.
3: Es feia la ploteta i es tirava.
2: Bé, si no. algú se'n recorda, va, avui és un tema aquí,
3: 933-95-40-04. 933-95-40-04. A veure qui se'n recorda de l'home sí. de la cabra i l'òrgan Casio.
2: Fem una crida avui als oients, que ens ho expliquin. Que ens ho expliquin, Ho veus aquí? Anem traient tema, sempre,
3: La Maria Teresa se'n recorda, em sembla, no, Maria Teresa?
6: Sí,
2: que... Tu te'n recordes?
6: Jo me'n recordo.
2: Quins records,
6: Sí, però escolta'm una cosa. Una vegada me'n recordo que va passar i li vam donar alguna cosa, no?
3: Sí,
6: I tant de poc temps va tornar a passar i vaig dir que no.
3: I s'enfada.
6: I a mi, a tota la meva família i...
2: Sí, perquè això ho tenia, s'enfadava.
6: Sí, sí, sí.
2: Era molt simpàtic quan li donava les monedes,
6: clar,
2: però quan no, s'enfadava.
6: Clar, com que feia no gaire, que ja li havíem donat, però no em va donar per dir-li que no.
2: Ja.
6: I em
2: sembla... Ara fa anys, oi, que no el veus?
6: Fa anys, sí. I se'm van recordar de tota la meva família, ascendientes i descendientes.
3: Es va enfadar molt,
6: Oh, sí. Sí que me'n recordo. Si, ara no sé, s'ha mort o no sé.
3: Home, no esperem que no.
2: Bé,
6: o no, que no. O anat a altres derroteros que li donin
2: més. O anat a una altra ciutat que li donin més diners, potser, sí.
6: Sí.
2: Maria Teresa, gràcies.
3: Més trucades.
2: No parem.
3: Anna Maria.
7: Hola, guapos.
2: Què tal?
7: Bon dia.
2: Tu te'n recordes?
7: Hombre, i tant. Jo he vist que aquella feia diòdes. Els meus fills eren petits. Doncs la veiem pel balcó. A vegada li vas tirar, no sé si era, 25 pessetes, aquelles monedes. Fa anys, que parlo.
2: Hòstia, 25 pessetes.
7: Sí, però i els meus nens eren petits. I els meus fills són com vosaltres, una mica més grans. I mira, li vaig tirar amb tan mala bava que jo baix a casa hi ha una palmera.
2: Sí.
7: I es va quedar les 25 pessetes amb la palmera.
3: Oh, què dius ara?
7: I el gitano em va dir que ojalá se te vacien los cuencos de los ojos.
2: Oh.
7: I me'n recordaré tota la vida.
2: Què dius ara?
7: Sí.
3: Home, però tu no vas fer el propòsit, no?
7: No, però mira, em va dir, paia, ojalá...
2: I Anna Maria, ara la pregunta és, tu com tens la vista?
7: Jo la tinc bé, gràcies.
2: Bé.
7: Em sembla que és l'únic que tinc bé.
3: Molt bé.
7: Sí,
2: bé,
7: sí.
2: Sort que no es va complir aquesta frase.
7: Sí, vaya, ojalá se te vacíen los cuencos de los
2: ojos. Oi.
7: Així mateix,
3: I anem a la folla.
7: Ja no n'hi he donat mai a cap...
2: Des de llavors ja... Res.
7: No, perquè a vegades...
2: Però aquests ja no passen.
7: No, per aquí passen amb una pianola d'aquella.
2: Ah, sí?
3: Encara passen?
7: Sí.
2: I la cabra, no?
7: La cabra se'l deu bé. Molts l'han menjat. Per la crisi se l'han menjat, no?
2: Per la crisi s'ha menjat la cabra.
7: Dic jo, no?
3: S'han fet llet de cabra, no?
7: No ho sé.
2: Bé,
3: menja de cabra.
2: Molt bé, Anna Maria.
7: Vale, guapa.
2: Gràcies.
7: Adéu.
2: Bé, tot això venia...
3: Sí.
2: Imagina't.
3: Recuperem l'horitzó.
2: Diari 20 minuts d'aquest dimecres. Diu, el carnaval de la crisi farà que aquest any hi hagi disfresses més barates. Què et sembla? Diu que la situació obliga els catalans a estalviar en disfresses, però, segons el 20 minuts, que dic, no ho ha tret, això, no en coques de llardons ni en botifarres.
3: Ah, no? En això no ho estalviarem.
2: Amb això no. Segons el 20 minuts, amb això no. Aquest any diu que els adults aniran vestits a hippies...
3: Què
2: diu? D'on ho treuen, això?
3: A veure. Per què de hippies?
2: Això passa 20 minuts avui,
3: no inventin.
2: I els nens convertits en superherois com Batman o Spider-Man.
3: Que Batman ha quedat tenir sentit perquè...
2: Els dos són nous.
3: Però s'estrenen la pel·lícula fa relativament poc.
2: Són nous aquest any, eh? Aquest any 2009 són nous.
3: Són nous,
2: són nous. Escolta una cosa. Anem a comprovar realment si hi ha crisi o no hi ha crisi. Per això he triat a l'atzar, eh? Alguns establiments a fer ara mateix el nostre carrusel de carnaval. I anem a Càdiz i també a les Isles Canàries.
3: Jo el que pateixo és que aquest any es confonguin la gent que va disfressada amb els cobradors del frac.
2: Sí.
3: Perquè n'hi ha tant.
2: Hi ha tants que... Mira, podria ser una disfressa, també.
3: Mira, cobrador del frac.
2: Truquem a Disfraces Carmen.
3: Carmen.
2: A Càdiz. Fantàstic, eh? T'imagines estar a Càdiz?
3: Sí. Cantant xirigotes.
2: Buenos días.
8: Buenos días.
2: ¿Qué tal?
8: ¿Qué hay?
2: Bien, ¿eres Carmen?
8: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Uh-huh.
2: La más mona, aquí en Cataluña.
8: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
8: Regulín,
2: ¿te puedo hacer una pregunta?
8: Dígame.
2: Mira, te llamo porque hoy el periódico pone que este año la crisis se va a notar también en el carnaval.
8: Pues sí.
2: ¿Es verdad esto?
8: Sí, es verdad, hijo.
2: ¿Cómo estáis de ánimos? Veo que fatal.
3: Está muy triste esta
8: semana. Un poquillo, sí, a ver, la verdad es que sí se nota.
2: ¿La gente no se gasta los euros?
8: Se gasta menos.
2: Menos.
8: Pero se lo gasta. Aunque sea lo más baratito, se lo gasta. Porque aquí...
2: ¿Y este año...? ¿Se puede encontrar, pues, disfraces de menos calidad, más baratitos? ¿Cómo va
8: de
2: esto?
8: De todo. Sí.
2: ¿Pero a partir de qué precio?
8: Pues desde 7 euros.
2: ¿7 hasta... euros qué disfraz puedo comprar?
8: ¿Eh?
2: Con ese precio, ¿qué me entra?
8: Pues un traje de cura, por ejemplo.
2: De cura y de bruja.
8: La iglesia está muy baratita, sí.
2: La iglesia está barata este año. Es el titular.
8: Sí.
2: Es el titular. ¿Y, sí. ¿Y alguno que este año se venda más?
8: Pues...
3: ¿El de hippie?
2: ¿De hippie se vende?
8: Mucho.
2: ¿Mucho? ¿Por qué de hippie?
3: No puedo creer.
8: Ah, pues no sé.
2: ¿Y de Batman?
8: También.
2: ¿Y Spiderman?
8: También.
2: ¿Y alguno más que tú veas que la gente pida un montón aquí en Cádiz?
8: Pues que hay de todo.
2: ¿De todo?
8: De todo.
2: Ay, un poco de alegría, Carmen, hija mía.
3: Estás triste.
2: Que estás apagada.
8: Alegría.
2: Que estoy llamando a Andalucía y parece que llame a Cataluña, hija mía.
8: ¿Sí? Pues no, hijo, a Cataluña no has llamado.
2: No, ya. ¿Cuántos años llevas en el negocio?
8: Pues yo llevo ya 10 años.
2: Imagínate. Y una pregunta, la pregunta del millón.
8: A ver.
2: ¿Cómo este año nunca en la vida, de mal?
8: No, es que aquí en Cádiz llevamos ya muchos años, ¿eh?
2: Ya.
8: Así que esto no es nuevo para nosotros.
2: O sea, que la tradición sigue y por mucha crisis que tengamos ahora mismo, esto no se nota mucho.
8: Nosotros es que estamos acostumbrados a las crisis ya.
2: Ya. Muy bien, gracias.
8: Venga. De nada. Venga.
2: Anem una altra, ràpid.
3: Una altra.
2: Ai, que poca alegria.
3: De Cádiz on marxem?
2: Sembla que truquéssim a Sant Fruitós a Bages.
3: Ai, pobre poble. Què t'ha fet aquest poble? Truquem a Tenerife,
2: sí.
3: Ara?
2: No, a Càdiz, també.
3: A Càdiz, un altre cop.
2: Sí. Que diu Disfraz Càdiz.
3: Disfraz Càdiz.
2: Bueno, disfraces.
9: Carnaval Càdiz, buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Es carnaval.
9: Dígame.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona.
9: Ah, muy bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
9: Pues nada, muy bien.
2: ¿Te puedo hacer una preguntita?
9: Sí.
2: Mira, pregunta. ¿La crisis está afectando a la venta de disfraces aquí en la tienda?
9: Afecta en una parte, sí.
2: Una parte, sí.
9: Sí, sí,
2: ¿en qué se nota?
9: Pues se nota en que se utilizan menos complementos.
2: Sí.
9: Y que ha disminuido el valor de la venta en general, de lo que cada cliente quiere gastarse. Si
2: sí.
9: Antes se gastaba 50, pues ahora se gasta del 25 o 30.
2: Por ejemplo, si yo te vengo con un presupuesto de 20 euros,
9: sí.
2: ¿Puedo encontrar algo?
9: Sí, claro.
2: ¿Cómo qué?
9: Algo
2: cutre no, ¿eh?
9: Puede encontrar complemento, puede encontrar algún set con lo cual se puede llevar desde
3: un gorrito y una peluca.
9: Un chaleco de vaquero,
2: sí.
9: Y un gorro. Entonces con eso, pues ya teniendo uno el...
2: Sí, sí.
9: Sí, sí, cosas así, sí. Sí, un dodo de niño.
3: Un dodo de niño.
9: Imperdible y el gorrito de bebé.
2: Vale, perfecto.
9: Y 33 cosas así.
2: ¿33 cosas así?
9: Sí, 33, porque nosotros hablamos aquí en Cádiz así, 33.
2: Ah, que es mucho esto, ¿no?
9: Forma,
2: ¿no era 22 el número?
3: ¿22?
2: 22, 22, 22.
9: Ese no, lo conozco.
2: Sí, En el 1, 2, 3, el sacapuntas, el dúo sí. Sacapuntas.
9: Ah, sí.
2: 22, 22, 22, sí. ¿Se acuerda?
9: Pues una forma de decir aquí que muchas cosas, pues decimos 33 cosas. 33 sí. cosas.
2: Hay la fórmula 44 también.
9: ¿Cómo dice, perdón?
2: La fórmula 44.
9: 44.
2: Sí.
9: O mil pares de narices. Pues son, son sí. cantidades que más o menos pues se quedan.
2: Ya. Muy bien, pues nada, que vaya bien el carnaval.
9: Claro, ¿y desde dónde nos llamaba?
2: De Radio Badalona, la más mona.
9: La más mona.
2: Sí, en Barcelona.
3: A 33 kilómetros de casa.
9: Sí. Ona, ¿no?
2: No, Radio Badalona, diga conmigo, Radio Badalona, la más mona.
9: Radio Badalona, la más mona.
2: Muy bien.
3: Lo ha hecho muy bien usted.
2: Ya está, gracias.
9: Gracias.
3: Hasta luego.
9: Hasta luego,
2: adiós. Yo creo que marxo, ¿eh? Sí. No, tenim un minut, sí, marxo.
3: Un minut,
2: marxo.
3: Va, un minut.
2: Va, pues truquem a...
3: Va, fem l'últim.
2: Truquem a les Palmes de Gran Canària.
3: Ah, que no quedi, que no es digui.
2: Això avui és un carrusel en directe. Però hem de marcar... Cinc... Ara ja està.
3: Ara sí.
2: Més xifres. Escolta.
10: Carol, buenos días.
2: Hola, buenos días. És Carol Ann, no?
10: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Catalunya.
10: Dígame.
2: Mira, una pregunta. ¿Cómo os afecta la crisis este año?
10: La gente quiere divertirse, no hay crisis, caballero.
2: No hay crisis.
10: No.
2: En las Canarias el titular es que en Las Palmas no hay crisis.
10: ¿Le pasó con la gerente?
2: No, pero usted dice que no hay crisis, ¿no?
10: ¿Eh?
2: No hay crisis.
10: Dicen
2: que no hay crisis. Vale, pues ya tengo bastante. Gracias.
10: Venga, hasta luego.
2: No hay crisis, es al titular.
3: Sí, amb això ja pots dir Las Palmas de Gran Canaria
2: sí,
3: no hay crisis,
2: ya
3: ¿no?
2: Está.
3: Hello.
0: Víctimes al telèfon.
11: I diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Zeta.
12: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està, Antonio?
15: Està! Què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamado a Telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
2: sí,
19: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: És que fora no seriós.
1: Però atenció, diu que els 80, el 85% dels espanyols esborsen cada dia cada seva, per estalviar.
0: Sí.
1: Què dius?
0: Com ho calculen, això? Sí. Aquesta és la primera pregunta.
1: Aquesta xifra, estreta de l'estudi Desayuno Flora, suposa que 4 punts, o sigui, 4 punts més que el 2008.
0: Hmm. Per tant, la gent cada cop estalvia més, segons sí. aquest anunci.
1: Però atenció, aquesta. A mi m'agrada la part final. La part final, eh? Diu, la contracció econòmica no es nota només en menjar fora, sinó també en què es menja. El 2% dels enquestats han reconegut que han canviat els seus costums alimentaris fins al punt que han eliminat alguns productes als seus esmorzars. Els més perjudicats, atenció al rànquing, eh? Mm. Rànquing. Productes de pastisseria, un 42%.
0: Els més afectats.
1: Seguits de les galetes i l'embotit, un 21%. I de la fruita, un 20%. Tot això, el resum és menys pastes i menys brioixos, eh?
0: També és veritat que les pastes són més cars que les fruites.
1: Sí, sí, també i tot s'ha de dir. Escolta una cosa. Normal. Jo en telèfon de Flora, anem sí. a trucar aviam si... Qui ha fet això?
0: Qui ha fet aquest anunci, no? Aquest, que és una nota de premsa, què és això?
1: Sí, una notícia que surti a tot arreu.
0: Això és que Flora no ven res.
1: Bueno, i això és que els mitjans de comunicació hi ha paraula crisi i estudi i tot ho publiquen.
0: Escolta,
1: tot.
0: Com era l'anunci de Flora?
1: No me'n recordo. El de... No sortia un home gran, el de la Flora? Bé, estem trucant a Flora, a l'empresa que tenen a... aquí a la demarcació de Barcelona.
0: Que s'estan fent uns biquinis amb la mantega Flora ara mateix.
1: Sí, Flora.
2: Unilever, bon dia.
1: Hola, he trucat a Flora.
2: Perdona?
1: Flora.
2: És que no el sento, perdoni.
1: Que sí, és Flora.
2: Flora, sí, bueno, Flora és una de les marques que tenim.
1: Ah, vale, vale. Però hi ha algun telèfon d'atenció al client de Flora?
2: Què és, per alguna promoció o per...
1: Bueno, és que he escoltat per la tele i per la ràdio
2: sí.
1: una enquesta que han fet sobre l'esmorzar.
2: Sí.
1: I volia dir-li la meva.
2: Vale, doncs un momentet que el passo amb atenció al consumidor.
1: Vale, vale, perfecte.
2: D'acord? Un momentet,
1: vale.
2: Sisplau.
1: Vale.
0: A veure, un moment.
1: Una cosa,
0: tu
1: estava dormint. Jo crec que estava dormint. A veure...
3: Hola, dígame.
1: Hola, bon dia.
3: Hola.
1: Hola, què tal?
3: Bien, dígame.
1: Mira, és Flora, no?
3: Sí.
1: Mira, escolta una cosa, he sentit per la ràdio, m'escoltes?
3: Sí.
1: Un
3: sí,
1: tema
3: sí.
1: d'un estudi del Desayuno Flora.
3: Sí.
1: Que heu dit que 4 de cada 5 ciutadans de l'estat esmorzen a casa per estalviar. Jo volia saber d'on heu tret aquestes dades.
3: Ah, molt bé, doncs... Pues. Ara prendré nota i passaré la nota al responsable perquè, de màrqueting, no, a les meves companyes de nutrició.
1: Ja, saps de què parlo o no?
3: No.
1: No.
3: Però bueno, jo prenc nota. No
1: bueno, és una enquesta que heu fet vosaltres,
3: sí.
1: que es diu Desayuno Flora, que sí. es veu que la crisi fa que la gent esmorzi a casa
3: sí.
1: i no en una cafeteria.
3: D'on truca?
1: De casa meva.
3: Ah, un particular, un sí, consumidor, sí. no és de premsa...
1: No, jo vull saber d'on heu tret això. Ho heu preguntat a tothom si esmorza a casa o esmorza a la cafeteria?
3: No, és que no tinc les dades.
1: No tens les dades,
3: no li puc contestar, però jo prenc nota, digui'm el seu nom.
1: Mira, Carles.
3: Senyor Carles.
1: Sí.
3: I el número de contacte?
1: 93395...
3: 93395...
1: 4004.
3: Vale.
1: Perquè vostè que esmorza a casa o a la cafeteria?
3: Jo?
1: Sí.
3: Els dos.
1: Els dos llocs. Ah, esmorza doble.
3: Bueno, sí, un cafè amb llet. Esmorzar, sí.
1: Sí, no, home, sí, no.
3: Pues sí.
1: Vale, vale, ja està. No, no, era curiositat, i perdoni la...
3: No passa res. És que jo no tinc les dades.
1: Ja.
3: Això ho he de passar al responsable de màrqueting de Flora ja. i a l'equip de nutrició.
1: Perquè a part de mantega feu altres productes, no?
3: Mantega no fem, fem margarina.
1: Ah, margarina. Bueno, és que ho confonc.
3: Vale.
1: Confonc.
3: Sí.
1: Però feu altres productes o no?
3: Sí, Unilever,
1: sí.
3: tot el seu paraigua se'n té moltes marques. Té tota la gamma de productes Flora, els productes Nord, de margarina se'n té també Tulipán.
0: Fa paraigua, es diu?
3: També porta tota la gamma de productes Ligereza.
1: Vale. Tulipán és vostre?
3: Sí.
1: Ah, no ho sabia.
3: Sí.
1: Tulipán, que jo me'n recordo quan era petit. La xiqueta de l'helicòpter.
3: Exacte.
1: Que sí, que era aquesta
3: sí,
1: marca?
3: Sí, sí, és aquest.
1: Vale, gràcies.
3: Bueno, pues jo no sé si li trucaran avui,
1: Bueno, tranquil, no hi ha problema.
3: La propera setmana.
1: Gràcies, adéu.
3: Vinga, adéu.
1: Bé, escolta.
0: Que estiguin demà dimarts, avui dilluns sí. no, que no estem per...
1: Ho veus com era l'anunci de l'helicòpter?
0: Sí que ho era, sí que ho era.

0: Va, deixem el tema d'aquesta enquesta. La gent deu dir... Però a veure, quins temes tracten? Bé, és l'actualitat, és el que posa avui al diari.
1: Hem dedicat un quart d'hora a parlar d'una enquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Això ni qualsevol regidor d'aquest temps, perquè vegin ja la qualitat de la ràdio local.
0: Bé, escolta una cosa, què vols dir amb això?
1: Home, que per que ser... estem parlant d'una empresa que fa margarines i paraigües.
0: Ja, deixa'm dir que tenim fans a aquest espai que són regidors d'aquest Ajuntament de Badalona.
1: Ara?
0: I tant, no diré aquí. És més, que si s'ho perden al matí ens escolten a la matinada. Que per, ja es fa.
1: Però per què no pots dir? Què se creu?
0: No diré qui és, no diré qui és. Per cert, i ja que estem així de Radio Teletaxi aquí saludant la gent,
1: sí.
0: Hi ha una senyora del barri de la Salut...
1: Home, una no, hi haurà més d'una, no?
0: No, però deixa'm dir, hi ha una senyora que ho està passant malament, i no diré més, que és fan d'aquest espai, també des d'aquí la saludem.
1: Ai,
0: es diu Carmen.
1: Carmen.
0: Carmen. Salutacions, també.
1: Carmen.
0: Bé, fins aquí l'espai...
1: Si tenim una mica, estem contents.
0: Fins aquí l'espai de Radio Teletaxi.
1: Molt bé. Carles,
0: apa, marxo.
1: Moltes gràcies.
2: Sisplau, esperis un segon.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
6: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta. Cada dia de juliol i agost del 2026 a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
9: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Són les 12.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'atur creix per segon mes consecutiu a Badalona. La xifra total d'aturats s'eleva a 11.716 i ha crescut en gairebé 450 persones durant el darrer mes d'agost. Amb tot, aquest creixement és del 4%, lleugerament inferior al de la mitjana de Catalunya, que se situa en el 4,6%. També ha pujat l'atur a Santa Coloma de Gramenet, on s'han registrat 278 nous casos. De forma similar, a Sant Adrià de Besòs hi ha 73 aturats més que el mes de juliol i a Montgat 32. A Tiana, en canvi, la variació és mínima i només s'ha registrat una nova persona aturada més. El patró d'augment d'aturats en un mes d'agost preocupa el govern de la Generalitat de Catalunya, ja que no només ha crescut respecte al mes anterior, sinó que també ho ha fet respecte a l'any passat. Segons el secretari de Treball, Paco Ramos, és preocupant que l'atur augmenti cada any quan s'acaben les activitats de lleure educatiu.
11: Sí que és més rellevant, i no sé si diria preocupant, el que passa en educació, que com vostè deia, és una forma, una dada que reitera any rere any, que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones.
10: I la Societat Cultural L'Oliva ha celebrat aquest dimecres el seu 125è aniversari amb una recepció institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona. Tant la pròpia entitat com les autoritats locals han remarcat el paper de L'Oliva en la promoció de la cultura i de la identitat pròpia del barri de Canyet. Des de 1901 i superant diverses etapes històriques complicades, la Societat Cultural L'Oliva s'ha mantingut viva gràcies a l'esforç de desenes de juntes, socis i simpatitzants. Així ho ha remarcat la seva actual presidenta, Yolanda Llençó, qui ha reivindicat també el paper de la cultura popular i associativa en la construcció de la identitat dels barris i en el seu cas el de Canyet. L'escoltem.
12: Des de Canyet s'ha fet sempre molta germanor. És un barri molt rural, molt de pagesos, i com ha dit ell, té molta identitat, i l'Oliva ha sigut el pal de paller de tots aquests anys perquè la cultura continuï viva. Per tant, moltes gràcies. I visca Badalona, visca la cultura, visca Canyet i visca l'Oliva.
10: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha remarcat que assolir aquesta fita demostra que al darrere hi ha molta feina feta durant les diferents generacions que n'han format part. Durant la recepció, l'alcalde ha fet entrega a l'entitat d'una estatueta de l'anís del mono com a record commemoratiu amb motiu de l'efemèride. I en esports, el Club Futbol Badalona es troba immers en la campanya de captació de socis de cara a la pròxima temporada. El conjunt escapolat ha mantingut preus en relació al curs passat i espera que la ciutat es pugui sumar al projecte. Una iniciativa que passa un cop més per intentar ascendir de categoria. Per això el club demana el màxim suport als aficionats perquè puguin ser el màxim de partícips en la tercera temporada de la nova propietat.
4: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
10: I hores d'ara uneix ja la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 29.
4: Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
10: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres. Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
3: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Radio Ciutat. I tu hi pots participar.
13: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
14: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
15: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
16: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
15: Aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí.
16: Viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
15: Badalona Comunicació amb l'esport.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavi García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos pel territori. La plaça de la Vila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien els milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble saudí. L'alcalde Xavier García Albiol ha afegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals del mes de juliol. El text ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem a Xavier García Albiol.
3: Gobernar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
2: La concentració s'ha celebrat de forma simultània a centenars de municipis arreu de l'Estat espanyol, també a Ceuta. I el Consorci de la Mina ajorna fins al desembre els desallotjaments pendents als blocs de la Rambla. El Consorci ha pres aquesta decisió per unificar els desallotjaments per escales, en comptes d'habitatges individuals, com s'estava fent fins ara. També asseguren que cal complir un seguit de terminis perquè els jutjats notifiquin als afectats les noves dates per garantir el reallotjament de les famílies de l'edifici Venus abans de la seva demolició. En total, hi ha 7 blocs afectats que sumen 58 pisos ocupats. I el Centre Comercial Montigalà celebra el seu 35è aniversari amb promocions pels seus clients que comencen avui i repartiran més de 1.000 euros en premis. El Centre Comercial celebrarà els seus 35 anys d'activitat el 24 de setembre amb una experiència interactiva i divertida, però aquest dijous ja ha començat la promoció especial sota el nom 35 anys, una pluja de regals, que s'allargarà fins al 27 de setembre. I en plana cultural, la cineasta badalonina Carla Simón presentarà el festival inèdit Flamenco, una història que explora el flamenc des d'una perspectiva contemporània i poètica. Simón debutarà al cinema musical amb Flamenco, una història protagonitzada per la bailaora i coreògrafa Rocío Molina. L'obra busca explorar les tensions que es generen entre l'herència cultural i la llibertat creativa. Recordem que el festival tindrà lloc als cinemes Movie Aribau de Barcelona del 29 d'octubre al 8 de novembre.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
2: I la penya debuta avui en l'emblemàtic torneig de Sant Julià de Vilatorta, una de les competicions amistoses més rellevants de la pretemporada. El primer rival serà el Manresa i el segon el Ratio Far Mulm aquest diumenge i en directe per Televisió de Badalona. El Joventut jugarà una vegada més al ja tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta i tindrà el Manresa com a primer rival a 8:45 del vespre i serà el primer partit d'un total de 5 que jugaran al torneig. Demà divendres es jugarà un Girona-Burgos i dissabte un Ilerna-Lleida Ratio Far Mulm. Dissabte la penya tornarà a competir aquest cop contra el Ratio Far Mulm i en directe, com dèiem, a Televisió de Badalona. Diumenge tancarà el campionat un Manresa-Lleida. Pel que fa al primer derbi de la pretemporada d'avui, el penya Manresa, Dani Miret encara no podrà comptar amb Ante Tomic, que continua recuperant-se, ni tampoc amb Nicola Provitola, que tot i que hi serà no jugarà per donar-li descans després de jugar amb l'Argentina a les finestres FIBA. Qui s'hi podria debutar és Suleh Manovic, si el tècnic verd i negre el veu a punt durant l'escalfament. Després d'aquest partit, els verd i negres tindran descans i tornaran a competir diumenge a la 1 del migdia contra el Ratio Far Mulm, com dèiem. Un partit, recordem, que es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona.
4: A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a Obramat Ponés i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
2: Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Abets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Abets Badalona al carrer de la Independència.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià te feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia, doncs en una CGT han exposat a la dels docents firma una pot posicionar vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
9: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
10: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
10: I també explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
11: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
10: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
8: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
12: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
3: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
13: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
3: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
3: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
3: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
0: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molner.
14: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
15: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
14: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
3: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
16: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
17: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
16: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: La xarxa de comunicació local.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim. No?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
3: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
22: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
3: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
0: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
3: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
0: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
3: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
23: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
24: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades,
2: no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
23: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
0: I és moment per la cultura. Avui molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
7: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
6: La inauguració del festival serà càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
0: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
9: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
0: I abans dels esports, passem per Mollerussa, perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
24: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
25: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'Exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà pel Josep Borrell, com ha jurat el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
24: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidori. L'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
26: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
27: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
28: Sí, que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
27: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
26: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
4: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
26: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
5: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
26: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijóo.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel mal olor a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona, entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
10: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
10: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindica més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
11: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
11: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
11: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
12: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
11: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
11: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
11: Doncs els socis de govern, com Sumar i Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
13: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
11: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
14: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
11: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya. I el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
15: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
16: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
15: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell es adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
17: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
18: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
17: Saledes ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
21: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
24: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
25: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
24: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
3: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
2: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Miriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnàrium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
4: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
8: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
4: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 960 de nou teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols, de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre Caixes, de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
9: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
10: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
9: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a gent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part lo que vinc. I evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molts anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
9: El Centre d'Esport Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
27: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil.

0: procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
1: Sí, que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
0: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, l'últim fitxatge, JD Notae, entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base, com Gerard Fernández, completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
2: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Durant i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
3: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat USTEC manté la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera Niubó. El sindicat majoritari a l'ensenyament públic retreu al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha criticat que el departament no hagi aprofitat els mesos d'estiu per continuar negociant i l'acusa que pretengui resoldre en una sola reunió a 5 dies de l'inici de curs allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes. A diferència de Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, USTEC i CGT consideren que el conflicte continua obert i que s'ha de reobrir la negociació per tal d'abordar les reclamacions del col·lectiu. L'Assemblea Educativa de Catalunya, l'AEC, també va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs. El curs 2026-2027 s'obrirà, doncs, amb una nova jornada de vaga després que el curs passat acabés amb 18 jornades aturades, comptant les de les escoles bressol, només en el tercer trimestre. I unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos pel territori. La plaça de la Vila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble ceutí. L'alcalde Xavi García Albiol ha llegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals del mes de juliol. El text ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: Gobernar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
3: I per cert que Badalona en Comú s'ha desmarcat d'aquesta concentració. La seva presidenta, Aida Llauradó, denuncia que Albiol ha aprofitat la crisi de Ceuta per fer un acte partidista en connivència amb insults al president del govern espanyol, que en cap cas s'assenyala, es pot normalitzar ni tolerar per part d'un alcalde. També lamenta que Albiol no hagi fet cap proposta, diu, ni hagi mostrat cap condol amb les víctimes mortals i agredides sexualment a Ceuta. Des dels comuns consideren que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha fet una convocatòria partidista des del PP, denunciant que no s'ha impulsat de forma consensuada amb la resta de partits que conformen l'ENS. Els comuns han expressat la seva solidaritat amb els veïns de Ceuta i també amb els migrants que han estat víctimes de violència i racisme. La formació defensa que la dreta i l'extrema dreta, i també l'alcalde de Badalona, utilitzen el malestar de la població per fer campanya. I en esports, el Badalona ja té decidits els escenaris en els quals es disputarà els seus primers partits com a local. El partit de Copa Federació de dimecres 9 de setembre contra el Sestao es disputarà al municipal de Can Cabanyes. Serà a partir de les 8 del vespre en un partit que està inclòs en el carnet de soci i que cal recordar que és una eliminatòria partit únic contra un rival de segona federació com és el conjunt basc. El partit de Lliga posterior corresponent a la segona jornada també té escenari decidit. Es jugarà al municipal de Can Peixauet a Santa Coloma dissabte 12 de setembre a partir de 5:45 de la tarda. Segons els temps amb els quals el club farà mateix les previsions, al maig de la quarta jornada de Lliga contra el Sant Cristòbal es podria jugar a l'estadi de la Travessera de Montigalà, que ja estaria entrant en la recta final de la seva reestructuració. Caldrà esperar, però, tot fa preveure que en aquest començament de temporada el Badalona haurà de trepitjar com a mínim 3 escenaris diferents per jugar com a local abans que estigui enllestit l'estadi municipal. Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Hola, família. Aquí comença una edició especial de la Ruta 66.
0: Avui viatjarem al passat, concretament a l'any 2004, amb els èxits de la música americana. Farem un repàs a les millors cançons de les llistes country. Però abans de començar, i com tenim costum, els dos que fem aquest programa, t'enviem una cordial salutació. En Marc de los Santos, al control tècnic, i posant la veu en Pitu. Vinga, comencem!

Much of a Good Time. Va sortir com a single la primavera del 2004, una cançó composada i interpretada per un dels grans de la country music, Alan Jackson. Continuem a l'estat de Geòrgia amb un artista novell d'aquell moment. Billy Carrington debutava amb un àlbum de títol homònim i aquest track, I Got a Feeling, destacava les llistes el mes de gener d'ara fa 20 anys.

Some Beach. Continuem recordant grans èxits de la música country de la fa 20 anys. Aquest número 1 de la llista Billboard, de moment, pertany a Blake Shelton. I d'un artista d'Oklahoma, el millor duet de tots els temps d'aquest gènere. L'any 2004, Kix Brooks i Ronnie Dunn editaven el segon àlbum de Greatest Hits. El disc també inclou 3 cançons inèdites. La més destacable és aquesta, That's What It's All About.

Continuem viatjant al passat amb els èxits de la música americana. Aquesta anomenada Nothing Not But The Radio va assolir els cims de les llistes aquell 2004, a càrrec del californià Gary Allen. I ara un dels més valorats i famós del panorama country, però que no és americà. Kid Urban, l'artista de Nova Zelanda, triomfava amb aquest Days Goodbye.

I Go Back, número 1 a les llistes americanes de Kenny Chesney, recordant els èxits del 2004, d'ara fa 20 anys, i que punxava en el meu programa de música country Nashville. En aquells anys vaig descobrir un munt d'artistes, entre ells i elles, algunes de fama mundial que van començar en aquest gènere, com la cantant Leon Rimes amb aquesta peça, Nothing But Love Makes Sense.

Glass Reunion, That Used to Be Us, pertany a la banda més important de començaments del segle XXI de la música country, els anomenats Lone Star. Continuem a l'any 2004. Avui, aquí a la Ruta 66, viatgem en el temps. Ara fa 20 anys començava a despuntar un duet, Montgomery Gentry. Eddie Montgomery, de família d'artistes country, i el jove i ara desaparegut Troy Gentry. Ells barrejaven el country tradicional amb el Southern Rock amb cançons com aquesta, If You Ever Stop Loving Me.

Fast Cars and Freedom és un hit a la història de la desapareguda banda Rascal Flatts. El trio, format per Gary LeBox, Jay DeMarcus i Joe Don Rooney, acostava el jovent d'aquells anys a la música country amb el seu estil pop. Continuem el 2004, ara amb una cantant canadenca, i no és Shania Twain, tot i que també triomfava en aquell temps. Parlem de Terry Clark i el seu número 1 als Estats Units d'ara fa 20 temporades, Girls Like You.

0: Són les 4.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El sindicat USTEC manté la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera Niubó. El sindicat majoritari a l'ensenyament públic retreu al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha criticat que el departament no hagi aprofitat els mesos d'estiu per continuar negociant i l'acusa que pretengui resoldre en una sola reunió.

0: Unió a 5 dies a l'inici de curs, allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes. A diferència de Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, USTEC i CGT consideren que el conflicte continua obert i que s'ha de reobrir la negociació per tal d'abordar les reclamacions del col·lectiu. L'Assemblea Educativa de Catalunya també va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs. L'atur creix per segon mes consecutiu a Badalona. La xifra total d'aturats s'eleva a 11.716 i ha crescut en gairebé 450 persones durant el darrer mes d'agost. Amb tot aquest creixement és del 4%, lleugerament inferior al de la mitjana de Catalunya, que se situa en el 4,6%. El patró d'augment d'aturats en un mes d'agost preocupa el govern de la Generalitat, ja que no només ha crescut respecte al mes anterior, sinó que també ho ha fet respecte a l'any passat. Segons el secretari de Treball, Paco Ramos, és preocupant que l'atur augmenti cada any quan s'acaben les activitats de lleure educatiu.
1: Sí que és més rellevant i no sé si diria preocupant el que passa en educació, que com vostè deia, és una forma, una dada que reitera any rere any que el que passa als mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones.
0: El Consorci de la Mina ajorna fins al desembre els desallotjaments pendents als blocs de la Rambla. El Consorci ha pres aquesta decisió per unificar els desallotjaments per escales en comptes d'habitatges individuals, com s'estava fent fins ara. També assegurant que cal complir un seguit de terminis perquè els jutjats notifiquin als afectats les noves dates per garantir el reallotjament de les famílies de l'edifici Venus abans de la seva demolició. En total hi ha 7 blocs afectats que sumen 58 pisos ocupats. I en esports, la penya debuta avui en l'emblemàtic torneig de Sant Julià de Vilatorta, una de les competicions amistoses més rellevants de la pretemporada. El primer rival serà el Manresa i el segon el Ratiofarm Ulm aquest diumenge i en directe per Televisió de Badalona. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda.
4: D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
5: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà, que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004, que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és la tornada, simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària. Per tant, una escola bé, que abarcava molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això, que és ben rica, i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola, i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte. No tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Però bé, la pregunta queda molt oberta, i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert, i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu, en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, molt malestar i protestes entre els docents, sobretot, i que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist, saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé que ens esperin.
0: Sí.
1: I vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així. Jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic, i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
1: Docents, us volem escoltar.
0: Sobretot, perquè ells ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí entrec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fa una mica de presentació...
1: Sí, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, els nens i nenes.
0: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passen altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: De veritat t'ho dic. No, home, què vols que et digui? Els pares estem una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria, que donin matèria.
1: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, quan per a uns perjudica, els altres va bé i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric, o bé?
1: Sí, jo no torno a l'escola en ma vida, o sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a l'escola, i un raba, i un bé negre. No, jo no torno amb el bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
0: Amb el bé que s'està de gran.
1: Sí. Jo valoro massa la llibertat, i l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, a les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Oh, heck yeah. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la Nova Ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el pole dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla, per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins a les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que, per sort, van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Ingrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives. Concretament, en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies. Un dia fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren, a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat, diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de cigonya blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 podis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujadó és editora d'Edicions Sidillà.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista, en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedarà per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Villafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costers del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi i rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo, ja, un munt de company més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la
2: depèn
0: zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs, condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia. No? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs, això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària, les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari. No? De fet, avui dia doncs, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge de compra-vendes que són adquirits per estrangers i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020 el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general de la població espanyola ha disminuït quasi 10 punts percentuals en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra aquestes dificultats per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans. No? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, més encara les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges o la gent adinerada o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, els anys 60 fins al 2011, es van construir més de 6 milions d'habitatge amb algun tipus d'ajut públic. No? I, per tant, va ser una política distributista de la propietat on les famílies amb menys recursos van poder accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge i que qualsevol família, atenent la seva posició social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible. No? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social, l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament. No? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell. No? I mica en mica, amb un pla acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%. No? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no? El que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, a la propietat compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjat com el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no poses doncs, aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge i propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons. No? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir. No? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Clar, per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica. No? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandes d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 aquests efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs. I, per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau. És a dir, l'administració s'ha d'involucrar. Ha de intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual, doncs, no ajuda. És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es denomina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta, moratòria d'esdonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica, i per tant els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i, per tant, precisament nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, eh?, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris propietaris com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no?, però per ara, és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs, necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permet construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les propietats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via la que és l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs, identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu, deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafany, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el Misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professons de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li, o una cort reial, on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. I hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint sempre els mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quins surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades hi ha balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga, o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts, com el de la Rosaura. I llavors, de temàtiques de balls parlats, n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema, doncs, que vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc, doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla't, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folklòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, que es torna a tenir llicència per sortir al carrer, i per això és una cosa que no mor, perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus, i per tant tenen sentit, i com que té sentit, les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
8: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els emporten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas, parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friqui, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i adults, ens agraden tant els manga i els anime.
9: Freaky Time d'estiu.

0: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
1: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies a Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
0: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos, tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen: ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta. Però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No, hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant: la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
1: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories: de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, en l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic,
0: tir amb arc,
1: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats,
0: i també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ja em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
1: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
0: Que passa sempre, no?, quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
1: Sí,
0: depèn.
1: A part d'algunes edicions especials o més grans, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples, assequibles que s'estan fent ara amb el manga continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de que part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
0: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg de

en un bagatge pel que fa al manga i l'ànime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt i això, sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure ànimes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant, anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Freaky Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos per al territori. La plaça de la Vila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien els milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble ceutí. L'alcalde Xavier García Albiol ha llegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals de juliol. El text ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem Xavier García Albiol.
4: Gobernar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias.

0: antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garanties y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
1: La concentració s'ha celebrat de forma simultània a centenars de municipis arreu de l'estat espanyol, també a Ceuta. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem s'ha desmarcat d'aquesta concentració. La seva presidenta, Aida Llauradó, denuncia que Albiol ha aprofitat la crisi de Ceuta per fer un acte partidista en connivencia amb insults al president del govern espanyol, que en cap cas assenyala es pot normalitzar ni tolerar per part d'un alcalde. També lamenta que Albiol no hagi fet cap proposta, diu, ni hagi mostrat cap condol amb les víctimes mortals i agredides sexualment a Ceuta. Des dels comuns consideren que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha fet una convocatòria partidista des del PP, denunciant que no s'ha impulsat de forma consensuada amb la resta de partits que conformen l'ENS. Els comuns han expressat la seva solidaritat amb els veïns de Ceuta i també amb els migrants que han estat víctimes de violència i racisme. La formació defensa que la dreta i l'extrema dreta i també l'alcalde de Badalona utilitzen el malestar de la població per fer campanya. Escoltem Aida Llauradó.
2: Xavier García Albiol ha utilitzat també aquesta convocatòria partidista per fer-se aquí un míting polític, per utilitzar recursos públics, per no fer absolutament cap proposta i només atiar aquest odi, atiar aquesta indignació de la gent.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs, segons ha avançat el mitjà Metròpoli. Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda d'ahir dimecres, quan una persona va alertar de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos del carrer Llevant, al barri de la Mina. Els agents que van atendre el servei s'hi van trobar el cos sense vida de l'infant, l'edat del qual no ha transcendit. A partir de la troballa, s'ha activat el servei d'emergències mèdiques i la comitiva judicial. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra per tenir oberta una investigació per esclarir els fets. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Passen 4 minuts de les 5 de la tarda.
3: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
5: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
6: D'un estiu
7: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances emès aquest matí.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot.
0: Sí.
1: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió realment tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a la fi, escolta'm, són els principals afectats, no ens enganyem, és el qui els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any en aquestes edats, no? Quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
2: Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs i ens fiquen exàmens. Adéu!
1: L'examen de la vida.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola de l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs.
1: No, poseu-hi santa tecla. M'ha encantat això,
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda, per... No, ara mateix.
0: Ara disfruta. L'Ona feia veu de molt joveneta,
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure.
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament. No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
0: Sí. Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé,
0: Sí, està bé. Sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família, de fet, en veuen més hores del professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes
1: Exacte,
0: vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca confiança.
1: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a la fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs, déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, Aquí anem amunt.
0: Diu... No sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
0: Sí.
1: I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici.
0: Sí, que és amunt.
1: Preciós, sí.
0: Sí, xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu: no deixo deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimen en bogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba a faltar dels amics, no?
1: Aquelles cartes, encara conservo jo.
0: Jo també.
1: Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes, digues.
1: Mira, et dic el telèfon, ja el tinc apuntat ja cada dia, és el... perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia del programa, i és el 696-16-46-65.
0: Molt bé. Mira, i un nou darrer apunt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallsorcera, i és la Vall dels Ossos. Per tant, hi deu haver ossos.
1: Sí, el Pirineu, de fet.
0: Sí?
1: Sí, jo, de fet, tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga. Hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé. És la temporada que més temps passem en família, així que genial. I hem fet alguna sortieta. I després, doncs, temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja. I la veritat que molt content.

0: Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, he fet batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar, per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: A tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, pues, també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i per tant no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, però és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, pues, això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que he trobat a faltar de rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina de compartir, cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
6: He trobat a faltar anar a

0: doncs sí. Aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està. Anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, doncs, perquè se facin ressò de les coses, doncs patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
0: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
1: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo, doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys i en fi, que us el volíem i avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys, eh? Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
3: Demà visitarem una escola.
2: Sí?
3: Tens tota la raó.
2: Sí, sí, mola, mola.
3: Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
2: Sí, sí,
3: de si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
2: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
3: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Sóc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
3: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
4: Arribar a Egueiro no és senzill, no és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final, el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
3: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
4: El que es troba és projecte. És a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar. Potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment. No? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs, per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
3: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta extractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
4: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
3: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just, eh?
4: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Egueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Egueiro tenen problemes addictius, eh? És el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dels nanos que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, mm-hmm. en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
3: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics.
2: Sí.
3: Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
4: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, molts no tenen papers, també dic, com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, en il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
3: És una molt bona metàfora, aquesta.
4: Sí, sí, però és una realitat.
3: Mm-hmm. Núria, escolta, tu que ets de Tarragona,
2: sí.
3: Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata? Ciata era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
4: Sí, jo no sóc un expert, eh? L'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir-ho d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona, no? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
3: Egueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
4: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és Gairo, és una engruna. El que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè he vist de fa molts anys, que totes les entitats tenim en el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor, jo penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats seria un empobriment en general de la societat des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
3: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
4: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependència fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res a veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré o a casa meva això no passarà és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
3: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Gairo va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, i encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pels seus mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Gairo, senyor Vilanova.
4: Bé, em fa una mica vergonya de sentir jo, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem. Al contrari, és una exigència de més feina encara.
3: Jaume Vilanova, un plaer.
4: Igualment, i gràcies per haver vingut.
3: Ja ho veus, Núria? Aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Gairo, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
4: No.
2: Significa jo em desperto. És que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula. I veig que els orígens estan al 84 a La Rioja. Però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
4: Molt bé.
2: Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
3: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure. Fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni, amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí. I descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. En una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona. Vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. La Mariona és una caixa de sorpreses. Tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
2: de
5: barra, dance, sí, pole sí,
2: dance,
5: sí.
2: El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com, per exemple, les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal, però que està enroscat amb tela,
2: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comença en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat. És una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys. I crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística. Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
6: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
7: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
6: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant la última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
8: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
6: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
9: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar, en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean, ya sea una secuencia en la barra o una coreografía, es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar, o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
6: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers, i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
9: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe, que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
6: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
10: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
6: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
2: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més que és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
11: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
12: Dog Tips.
13: Un espai amb consells pels nostres peluts.
14: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
15: Mar Sánchez, esteticista canina.
14: Les ungles... Aquí tenim un problema i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla amb una mida diferent, ¿vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs, podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben anul·lades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen al terra i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
16: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
15: Nacho Mediavilla, veterinari.
16: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques, literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis, que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, pels gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
11: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
17: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
15: Quico Baltrons, instructor caní.
17: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
16: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher... Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
17: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten perquè es regulen la temperatura. Així que a la caseta quan plou quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
16: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
17: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
12: Dog Tips.
13: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
18: Molt bé.
2: Sí? Preparada per l'agenda?
18: Sí.
2: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. Entren forts, entren forts.
18: Fortíssim, fortíssim.
2: A Tortosa, això, eh? Aquest territori conegut.
18: És conegudíssim. Doncs Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última gira, ja que ja pleguen. I bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis. I l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica doncs, una miqueta aquest concert.
19: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
18: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
2: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
18: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà, a 2:47 de la tarda, hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la liturgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicat a tot el conjunt.
2: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
20: Comèdia,
21: Hamlet. És una comèdia convencional, sí, que pot venir a veure
20: ell i jo,
21: tota la família, dos ell, personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
18: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs, és una relació de venjances, d'humor negre i una miqueta, doncs,
2: molt bé.
18: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
2: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
18: Ploraré.
2: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
18: Fins demà. Una abraçada.
2: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí. No, doncs no, 5:30. Vinga, va, ni per tu ni per mi, 5:30. Per arribar a les 11 del matí, el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubio de Cardedeu. Enric, hola de nou.
0: Hola de nou, i per últim cop avui.
2: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
0: Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna,

0: també per famílies unifamiliars, doncs clar, Molissa, no? Requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
1: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim bo sí. Per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
0: I tant que sí.
1: Molt bé. Tema per demà, Enric.
0: Tema per demà, depressió post-vacances.
1: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
0: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, eh? Gairebé sí.
1: Vinga, fem-ho així. Doncs vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho de moment. Gràcies.
0: Salut, fins demà.
1: Ressegueix el teu perill. Ara sí, 3 minuts i mig i seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El sindicat USTEC manté la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera Niubó. El sindicat majoritari a l'ensenyament públic retreu al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha criticat que el departament no hagi aprofitat els mesos d'estiu per continuar negociant i l'acusa que pretengui resoldre en una sola reunió a 5 dies de l'inici de curs allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes. A diferència de Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, USTEC i CGT consideren que el conflicte continua obert i que s'ha de reobrir la negociació per tal d'abordar les reclamacions del col·lectiu. L'Assemblea Educativa de Catalunya també va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs. Paral·lelament, la Fundació Pere Tarrés reclama al govern blindar les colònies escolars, ja que, segons ells, es tracta d'una eina educativa de país. En un comunicat, l'entitat exigeix no convertir els infants en víctimes col·laterals del conflicte entre docents i el departament educatiu. La Fundació veu contradictori que les reivindicacions de millores en el sistema educatiu impliquin privar els infants d'una experiència única, com les colònies, i també perjudicar la feina dels professionals de lleure educatiu, que també pateix precarietat i manca de reconeixement. Per l'ENS, les colònies són experiències a través de les quals els alumnes aprenen a conviure, guanyen autonomia, reforcen vincles, entren en contacte amb la natura i desenvolupen competències personals i socials difícilment reproduïbles dins l'aula. Per totes aquestes raons, tot i que la Fundació empatitza amb les reivindicacions dels sindicats i també converteix la necessitat de reforçar el sistema educatiu català, l'entitat considera equivocada l'estratègia de posar aquestes activitats sota el focus. La Societat Cultural L'Oliva ha celebrat aquest dimecres el seu 125è aniversari amb una recepció institucional al Saló de Plens de

0: L'Ajuntament de Badalona, tant la pròpia entitat com les autoritats locals han remarcat el paper de l'oliva en la promoció de la cultura i de la identitat pròpia del barri de Canyet. Des de 1901 i superant diverses etapes històriques complicades, la societat cultural Oliva s'ha mantingut viva gràcies a l'esforç de desenes de juntes, socis i simpatitzants. L'alcalde Xavier García Albiol ha remarcat que assolir aquesta fita demostra que al darrere hi ha molta feina feta durant les diferents generacions que n'han format part.
1: Si una entitat com l'Oliva ha estat capaç de poder complir el 125 aniversari, vol dir que les coses s'han fet bé. Perquè si no s'havessin fet bé no s'arriba a 125 anys.
0: I en esports, la penya debuta avui en l'emblemàtic torneig de Sant Julià de Vilatorta, una de les competicions amistoses més rellevants de la pretemporada. El primer rival serà el Manresa i el segon ho serà el Ratio Farm Ulm aquest diumenge i en directe per Televisió de Badalona. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Vets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Vets Badalona al carrer de la Independència.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui per parlar-ne ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
10: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies i si no ens rentem les mans el que fem és transmetre els microorganismes d'un cantó a l'altre. Jo sé que és important tallar la cadena de transmissió.
9: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos en...
10: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim...
9: Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
10: Ens faríem creus. Sí? Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
9: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
10: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent moltes vegades que s'aixequi rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells i pràcticament... Després, abans de menjar el que he repetit i ja està.
9: Aquest hàbit, no, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens n'oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
10: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar que aquell coronavirus es transmetés d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus els haguessin inventat.
9: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
10: del
9: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador. Sí?
10: La gran font de contaminació, moltes vegades.
9: Sí, font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no? Per conscienciar professionals, ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
10: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS el 2005 va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més a més possible, però donar-los la importància de que té la higiene de mans. També a vegades anem a centres cívics, a vegades el 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
9: Això no va dir. No sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no? Per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
10: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic són entre 20-30 segons, parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
9: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar l'aigua, no?
10: Doncs mira, el que és els palmells que toquem, el que serien els dos de la mà, el que són entre les zones interdigitals, el dit polze, és el gran oblidat, i les ungles.
9: El dit polze, que, a més a més, després utilitzen molt pel mòbil, per exemple.
10: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no?, amb el dit polze.
9: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no?, entenc.
10: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no?, que abans de quan, no?, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
9: I pel que fa a alimentació? Hem parlat de superfícies, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures? I per què és important?
10: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no? Tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
9: No cal sabó.
10: No cal sabó.
9: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, a les superfícies de treball?
10: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar a dins i després te'n menges.
9: Per tant, és important, també, el
10: rentar
9: tallar...
10: Rentar els estris i anar rentant-te les mans, també.
9: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell, no?
10: Exacte.
9: Sobretot.
10: Sí.
9: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
10: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que el vas a cuinar, no hi ha problema.
9: L'enciam, sobretot.
10: L'enciam,
9: no? El
10: que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
9: Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interior no cal rentar-la, no?
10: És el mateix, o sigui, sigui cruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors...
9: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
10: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, per identificar quin tipus de,
9: de mostra. Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
10: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar no tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
9: A l'entrar a casa, eh?
10: A l'entrar a casa.
9: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duch, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
10: moltes bé. Gràcies.
9: Adéu. Adéu.
7: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
11: El millor del Badalona Matí,
7: amb xancles i banyador.
9: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno. Ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
12: Número 17.
9: Número 17.
12: Bon dia.
9: Molt bon dia, Eva, com estàs?
12: Feliç.
9: Feliç.
12: Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
9: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui ens fixem en ells.
12: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però als homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
9: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina, si afecta també el desig sexual, a la pràctica sexual, no? Entre d'altres. Parlem de l'operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
12: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
9: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
12: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloqueja els conductes deferents, que són uns conductes per on passa l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins del, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
9: la
12: manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
9: Hi ha un embús a la carretera.
12: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual, O sigui,
9: únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
12: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
9: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat doncs una persona es fa enrere perquè s'ha operat que és molt jove o perquè, no sé, ha canviat de parella després i es replanteja la paternitat amb aquesta nova parella?
12: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la fas, la vols fer reversible, no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si hi ha una... si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de... jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
9: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
13: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi doncs aquesta renovació?
9: Aquesta circulació.
13: Sí.
12: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
13: Sí, això els hi preocupa molt.
12: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot tens la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sigui, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc ejacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
9: aquesta
12: fem
9: calma,
12: servir...
9: Aquesta calma, no? No patir per si et quedes o no embarassat, no?
12: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promíscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treballa la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calés de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
9: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
12: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
9: No us pensaran, és dolorós?
12: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. La incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
13: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
12: Que es reverteix, no?
13: Sí, naturalment.
12: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... però el percentatge és com
13: d'irrisori, no?
12: Ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és
13: baixíssim.
9: Testosterona.
12: Perfecte, inalterable. Inalterable, no toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
9: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
12: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home en aquest cas ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment eyacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
9: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la Seguretat Social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
12: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
9: Perquè potser algú té molt clar que
12: no vol tenir criatures, ho té claríssim, i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua, sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
9: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
12: Ho busquem ràpidament, si voleu, però...
9: Ja ho busco. Era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent, si hi ha certes reticències...
12: És una pràctica molt...
13: Hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo. Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
12: I perquè jo us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
13: Exacte.
12: Perquè normalment és un procés que es viu bastant en silenci.
9: Parlem més les dones de sexe o els homes?
12: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
9: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
12: És un 5%, és molt poc, versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
13: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té una, més repercussions i més efectes secundaris, no?
12: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
13: No, no
12: s'ha de
13: tallar res. No? Explicar-li bé.
12: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu en la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu, com que teniu el programa que el podeu
13: recuperar aquest espai,
12: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
9: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
12: Efectivament,
9: no?
12: Efectivament. Llavors,
9: i que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
12: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
9: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
12: Encantada.
9: Avui amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Girardet.
13: Moltes gràcies. Ens ha solucionat dubtes que teníem existencials.
12: M'alegro moltíssim.
9: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
12: Gràcies, una abraçada.
14: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
15: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe, perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
16: Molt bon dia, molt
9: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia,
16: Sí.
9: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
16: I tant.
9: Doncs vinga, parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
16: Sí, hi ha el servei d'assessorament lingüístic que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que la carta està com a mínim en català.
9: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
16: Sí,
9: i també a vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades amb la gastronomia, no?
16: Sí,
9: o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen, no? A vegades, perquè ets comentaris.
16: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció. Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el servei d'assessorament lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
9: Molt bé. És un servei gratuït?
16: Sí.
9: Sí? Molt bé.
16: Sí, sí.
9: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
16: Sí.
9: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
16: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs, hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab. I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
9: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
16: Ah, exacte.
9: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
16: Sí.
9: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra, en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
16: No. No, no. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al, doncs, albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí.
9: Però és una excepció, eh?
16: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, encara es parla a dia d'avui, a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central, i si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
9: Sí. Ah, sí, eh?
16: Sí, crec que no.
9: D'aquí la forma, exacte, també, d'aquest fruit, no?
16: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
9: De per què, s'associa.
16: De per què.
9: Molt bé.
16: Sí, sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això, d'origen asteca, va evolucionar cap a l'espanyol aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és alvocat, però en el seu moment escrit en ve alta.
9: Ah, sí, es va escriure en ve alta i després...
16: Originalment en ve alta, exacte.
9: Que trobem... molta gent li diu advocat, eh?
16: Sí.
9: I erròniament, també.
16: Exacte.
9: Advocat, advocat, de tota mena, no?
16: Sí.
9: Alvocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules de associades a menjar, no? I a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
16: Sí.
9: I això també té molt a veure amb el territori.
16: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
9: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no? En diversos mitjans, escoltes també, doncs, altres formes dialectals, no? Que es respecten, que no doncs, s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més, doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal, eh?
16: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquida. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
9: És normal.
16: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
9: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
16: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... No, això no té cap sentit.
9: No, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
16: Clar,
9: que aquí... I això també hi contribueix molt als grups de música,
16: sí,
9: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També de descobrir com alguns aliments, doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
16: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
9: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
16: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata. és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres, altres maneres i altres variants
9: difícil,
16: dialectals.
9: Difícil, eh?
16: Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
9: A mi, que comença amb C.
16: Amb C, una C i una R.
9: Ah. No hi cauré ara, eh?
16: No, que és Creïlla.
9: Creïlla.
16: O Creïlla, pronunciada a la valenciana. Amb,
9: pensava que era Pataca. No és allà, no és a València
16: no.
9: Que en diuen Pataca.
16: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional. Vull dir que estaves molt, molt, molt a prop.
9: Pataca. A mi m'agrada molt, com ho diuen a França, en francès és pomme de terre.
16: Pomme de terre.
9: Que és molt,
16: molt descriptiu.
9: Molt.
16: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
9: Trumfa.
16: O trumfo. Hi ha la versió en femení i en masculí, que és una deformació de trufa. No, el que coneixem
9: sí,
16: com a tòfona, doncs...
9: Que al final també clar, surt de la terra...
16: D'estar enterrat...
9: Tubercle sí, sí. Igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
16: exacte.
9: Si cal. No?
16: I tant.
9: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
16: Sí, que també té moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, del català central... Te'n sona? Alguna altra?
9: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
16: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
9: I ve de l'àrab.
16: Abans que en parlava.
9: Safanòria.
16: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. La zanahòria, safanòria, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, doncs seria la carlota.
9: Carlota.
16: Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
9: Carrota. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, eh? Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
16: Sí. Te n'he portat unes quantes... A veure si... Jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
9: Amb llonganissa?
16: Sí.
9: M'has enganxat aquí, eh? No.
16: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
9: És
16: quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses.
9: Ah, més dies que llonganisses.
16: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners. I normalment en fa ostentació. Es diu, ui, aquells lliguen els gossos
9: amb
16: llonganisses.
9: És veritat.
16: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
9: molt maca,
16: el gos
9: sí.
16: Lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
9: A una castanya, com un ou a una castanya.
16: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
9: la truita.
16: Girar
9: no?
16: La truita, quan tenim...
9: D'una carbassa,
16: podríem trobar...
9: No? Quan estàs
16: moltíssimes.
9: Cansat, les cames li han fet figa, per exemple, se li han fet fluixera, no?
16: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara, que és aquest perdre les energies, de fallir, no? Doncs les cames en fan figa, I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta expressió. No? Fer figa es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig per imitar els genitals femenins.
9: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem amb les figues, l'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Adéu-siau.
15: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
14: El millor del Badalona Matí
15: amb xancles i banyador.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que t'hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè sí. Té més concepte que, no, que gola de sorra, saps? Que seria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si, com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps? Com el que diríem...
0: Una veu trencada, no? Que
1: sí, exacte. La veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla, quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió... Ja
0: que
1: diuen...
0: expressin, eh? No, no estàs buscant aquí una perfecció...
1: A mi em passa, no? Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que allà al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui, que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt responses. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Y un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. Turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va
0: dir, no?
1: Hombre, és perquè, clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: una veu que es mou, pensaries, entre l'afonia...
1: Exacte.
0: No? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina. A veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan, o sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat, no, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: El saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una veu, vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i, però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: ¿Qué estudiar?
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaíno és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Diotré, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No, no amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. Molt difícil.
0: Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diuen al flamenc. Porque me metí

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No? Es nota, no?, aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no?, de taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que
0: clar,
1: la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos per al territori. La plaça de la Vila i els carrers adjacents s'han tenyit aquest dimecres de groc i vermell per les banderes espanyoles que duien els milers de ciutadans que s'han aplegat per expressar el seu suport al poble ceutí. L'alcalde Xavier García Albiol ha llegit un manifest que ha posat l'accent en que Ceuta rebi el suport necessari de les institucions després de l'arribada massiva de persones migrants a finals de juliol. L'alcalde ha volgut desvincular la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem Xavier García Albiol.
4: Gobernar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa gobernar, escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
3: La concentració s'ha celebrat de forma simultània a centenars de municipis arreu de l'Estat espanyol, també a Ceuta. Per la seva banda, Badalona en Comú s'ha desmarcat d'aquesta concentració. La seva presidenta, Aida Llauradó, denuncia que Albiol ha aprofitat la crisi de Ceuta per fer un acte partidista en connivència amb insults al president del govern espanyol, que en cap cas assenyala es pot normalitzar ni tolerar per part d'un alcalde. També lamenta que Albiol no hagi fet cap proposta, diu, ni hagi mostrat cap condol amb les víctimes mortals i agredides sexualment a Ceuta. Des dels comuns consideren que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha fet una convocatòria partidista des del PP, denunciant que no s'ha impulsat de forma consensuada amb la resta de partits que conformen l'ENS. Els comuns han expressat la seva solidaritat amb els veïns de Ceuta i també amb els migrants que han estat víctimes de violència i racisme. La formació defensa que la dreta i l'extrema dreta i també l'alcalde de Badalona utilitzen el malestar de la població per fer campanya. Escoltem Aida Llauradó.
5: Xavier García Albiol ha utilitzat també aquesta convocatòria partidista per fer-se aquí un míting polític, per utilitzar recursos públics per no fer absolutament cap proposta i només atiar aquest odi, atiar aquesta indignació de la gent.
3: El Consorci de la Mina ajorna fins al desembre els desallotjaments pendents als blocs de la Rambla. El Consorci ha pres aquesta decisió

0: per unificar els desallotjaments per escales en comptes d'habitatges individuals com s'estava fent fins ara. També asseguren que cal complir un seguit de terminis perquè els jutjats notifiquin als afectats les noves dates per tal de garantir el reallotjament de les famílies de l'edifici Venus abans de la seva demolició. En total hi ha 7 blocs afectats que sumen 58 pisos ocupats. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: ¿Ha realizado?
6: No.
7: Que te enfadis,
5: necesita
6: que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Qué nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Qué nivel de
5: Disculpe radio? Por la confusión.
6: Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: No t'ho perdis perquè avui Diari La Vanguardia m'ha sorprès en la notícia. Atenció al tema que tractarem a continuació. Es veu que la Societat Espanyola d'Ornitologia, o sigui... de pájaros, ocells, eh? Demana que el Barça no porti a terme les obres de remodelació del Camp Nou en època de reproducció d'un ocell en concret.
3: És reial?
2: Sí, un ocell que en català, puc dir o no, com es diu?
3: Sí.
2: Es diu polla blava.
3: Oh,
2: es diu així, aquest ocell.
3: Polla blava, es diu?
2: Sí, tot ho relacionem aquí, eh? Tot ho relacionem.
3: Tot està relacionat aquí?
2: Sí, tot. Es veu que aquest ocell és a color, clar... De quin color ha de ser?
3: Blau.
2: De color vermell? Mira, és aquí, eh? És aquí la terrassa de...
3: Tenim una polla de comunicació. Una polla de la terrassa, tenim.
2: Sí, en castellà es diu Calamón.
3: Calamón.
2: Sí, Calamón, eh? És un exemplar que moltes vegades ve de Sud-àfrica i que al nostre país es calcula que a Catalunya hi ha 18.000 parelles.
3: Mm.
2: Des d'aquesta societat es veu que han demanat al Barça que no remodeli l'estadi perquè es veu que el Camp Nou... és un lloc on n'hi ha molts. I fins i tot es veu que s'hi passen llargues temporades i crien.
3: Hi ha moltes polles blaves fora del camp.
2: A dins del camp.
3: A dins del camp.
2: A dins del camp.
3: Dins del terreny de foc.
2: Sí, sí, sí. El que passa és una cosa. Jo em pregunto. Sí. I no els hi molesta, per exemple, els crits dels boixos nois o quan criden gol o quan fa un gol al Messi?
3: Mm. O quan li diuen al Beckham allò que diu abans.
2: Sí, però el Beckham al Camp Nou, ara difícil de veure.
3: Home, podria haver vingut, no? Que fa poc estava al Milan.
2: Sí, però ara difícil.
3: Ara
2: de...
3: és difícil.
2: Difícil. Escolta, anem a trucar a aquesta societat, anem a trucar a Madrid.
3: Sí.
2: A veure que ens diguin el motiu, perquè jo no acabo d'entendre la notícia.
3: Poca broma, perquè a Vanguardia li dedica tota una plana, quasi bé.
2: És una plana, avui és una plana, avui el diari La Vanguardia.
3: Parlant d'aquest ocell. Un ocell desconegut, eh?
2: Hola, buenos días. ¿Es la Sociedad Española de Ornitología?
4: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
4: Pues bueno, bien.
2: Bien, mira, yo te llamo sobre el tema este que hoy ha salido en La Vanguardia, sobre que habéis pedido al Barça que no lleve a cabo las obras de remodelación del Camp Nou. No sé si se puede hablar con alguien.
4: Pues te paso con Carmen Fernández, ¿tu nombre?
2: Carles.
4: Un momentito.
2: De acuerdo.
3: Carmen Fernández.
2: Mira, pajarito.
3: Dóna-li de menjar. Mira que l'Ulisses els menja.
2: I vigila que aquí hi ha també un periquito.
3: Sí, sí, sí.
2: Aquí tenim un periquito. Tenim aquí en aquesta empresa hi ha un periquito.
3: Tenim periquitos també. Tenim de
2: tenim
3: tot.
2: Periquitos, tenim gossos, és a l'espanyol.
3: És a l'espanyol?
2: Sí.
3: Clar, com tots els periquitos.
2: L'espanyol, parlant de futbol, pobres, eh?
3: Pobres.
2: Inaugurant l'estadi a segona.
3: No, esperem que no.
2: Home, estan coers i ho té difícil, eh?
3: Ho tenen difícil.
2: Crec que està 6 o 7
5: sí,
2: punts,
5: ja.
2: Hola, buenos días, Carmen.
5: Sí, soy yo.
2: Hola, mira, perdona que te moleste.
5: Dime.
2: Te llamo de Radio Badalona.
5: Sí.
2: La más mona. Aquí en Cataluña. Mira, te llamo sobre el tema este que sale hoy en La Vanguardia, que habéis pedido al Barça que no lleve a cabo esas obras en el Camp Nou.
5: Uh-huh.
2: ¿Eso es correcto?
5: Te voy a pasar con la gente nuestra que está allí en Barcelona,
2: sí,
5: porque tenemos una delegación allí.
2: Vale.
5: Y ya les preguntas directamente, porque el tema es que hay un ave, bueno, una especie, un vencejo.
2: Eso en catalán se llama polla blava.
5: Creo que sí. No, no es el que aparece en la foto.
2: Ah, no. Sí, me han dicho que, bueno, sale hoy en La Vanguardia que sí. En castellano es calamón.
5: Pero no es el mismo, no es la especie. Es que han sacado la foto para ilustrarlo de blaugrana.
2: Ah, está mal.
5: Y la foto no es esa.
2: Ah, ¿qué me dices?
5: A ver, a ver. No es ese.
2: O sea, ¿el pájaro no es este?
5: No, es el que viene en el texto, que es vencejo real en castellano. Ya te digo.
2: ¿Y el calamón que...?
5: El calamón vive en humedales, es un...
2: Ah, el calamón no es... ¿Y cómo es que sacan este pájaro en La Vanguardia? Si no tiene nada que ver.
5: No, por el color.
3: El més conegut...
2: Ah, por el color solo.
5: Por lo del blaugrana.
3: El més conegut és calamón de la isla.
5: Te voy a pasar a la gente de Barcelona, hablas con ellos y ellos te aclaran...
2: Sí, sí, porque todo. Ahora mismo soy perdido yo ya, ¿eh?
5: Ya te comento eso. Han querido jugar con lo de los colores...
2: O sea,
5: porque si ves el titular es...
2: El titular es uno, veo, y la foto es otra.
5: Eso.
2: Han cogido
5: han
2: para hacer la gracia, ¿no? el pájaro que es rojo y azul.
3: O porque se han equivocado.
5: Pero no es el que está en el Camp Nou, en el Camp Nou.
2: Pero claro, es que yo decía, yo por eso os llamaba, ¿eh? Este pájaro, el calamón, aquí pone que cría en humedal.
5: Sí,
2: y yo pensaba, a ver, Camp Nou sí, lo riegan, pero tampoco,
5: no puede vivir allí.
2: Tampoco es un campo de arroz. No.
5: Pues efectivamente, no tiene que ver, pero si te lees el texto, sí, hablan del vencejo.
2: Vale, ¿y es este? El...
5: Este pájaro, el vencejo, que sí que lo habrás visto,
2: sí,
5: por las ciudades, es muy habitual, y, pero este concretamente
3: Pifarredor a vencejos.
2: Sí.
5: Cría allí. ¿Te voy a dar el
2: teléfono? Sí.
5: Mira, el 93-289.
2: Sí, perfecto. ¿Y alguna persona?
5: Cristina.
2: Sí.
5: Sí. O Jordi Prieto.
2: O Jordi, ¿eh?
5: Vale, un
2: de acuerdo. Gràcies, hasta ahora.
3: No m'ha quedat molt clar, eh?
2: Jo tampoc.
3: La polla blava no ens interessa, ara parlem del vencejo,
2: sí,
3: que no sabem com...
2: La polla blava l'han agafat a La Vanguardia perquè és aquest ocellot, ocell, que és vermell i blau.
3: Per fer un gag.
2: Sí, han aprofitat, jo crec, que com no amplien l'espai... Al redactor li van dir ahir, l'Antonio aquest.
1: Sí,
2: hola, Jordi o Cristina?
1: Sí, en Jordi està, un segon.
2: Val, perfecte. De Ràdio Badalona.
1: Sí, un segon.
2: En aquest redactor li van dir, escolta, que has omplit tota la plana.
3: Sí.
2: I amb aquest tema primer no devia haver-hi espai.
3: Mm.
2: I devia buscar per internet, aviam...
3: Google Imágenes.
2: Google Imágenes, algun pajarraco que sigui de color vermell i blau.
3: I ja està, ja
2: ho ja va juntar tot.
3: Mm.
2: I ja té el tema. Pachó ha titulat Pájaros Azulgrana.
3: Mm.
2: És curiós, que estem perdent aquí el temps.
3: Amb una notícia...
2: Que... Amb una notícia que dius...
1: Sí.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Sí.
2: Hola, truco de Ràdio Badalona.
1: Digue'm.
2: Què tal, com anem?
1: Molt bé.
2: Escolta una cosa, aquí he trucat a Madrid.
1: Sí.
2: Pel tema aquest que avui publica La Vanguardia sobre el Camp Nou.
1: Sí.
2: I bé, hi ha la teva companya, crec que és la Carmen.
1: Sí.
2: M'estava explicant que bé, que la polla blava no és l'ocell que en aquest cas està al Camp Nou, sinó que és una altra, oi?
1: Sí, correcte.
2: Com es diu en català?
3: Ballester, en diuen.
1: El que està al Camp Nou?
2: Sí.
1: El Ballester.
2: Ballester,
3: A Badalona es diuen Ballesteros.
1: És com un falsiot, però una mica més gran i amb la panxa blanca. És la mateixa
3: veus,
1: família.
3: Ballesteros.
2: I el Barça què us ha dit de tot plegat?
1: No, de moment res.
2: Re, no donar resposta.
1: No, encara no, encara no. A veure, no som nosaltres, no som la CEO qui els ha enviat a l'escrit i tal.
2: Bueno, aquí posa la Societat Espanyola d'Ornitologia.
1: Sí, no. La història, perquè és que nosaltres ens vam enterar d'això ahir. O sigui, la qüestió és que aquí en el camp del... Aquesta espècie és una espècie que cria en forats, no?
2: Sí.
1: Hi ha escletxes i tal. I llavors a Barcelona que es conegui...
2: El Camp Nou.
1: Sí, hi ha dues grans colònies, la del Camp Nou i una altra per Horta i Nou Barris.
2: Sí.
1: Crien a més llocs, perquè qualsevol...
2: A Badalona saps si crien?
1: Pues la veritat és que no ho sé, però segurament que sí, perquè és un bitxo que normalment cria en parets i roquissars a la muntanya, però que s'ha adaptat als forats que hi ha a la ciutat i també hi cria, tot i que no és massa comú en ciutats, vull dir, és més de llocs naturals, però que s'està adaptant i sembla que... Si les noves obres no tapen tots els forats i els deixen el lloc...
2: Però escolta una pregunta, a quina època fan la reproducció aquests ocellets?
1: A veure, aquests són dels que venen aquí a criar. O sigui que a l'hivern el passen a l'Àfrica.
2: Sí, i a l'estiu venen aquí.
1: Exacte, llavors pugen cap al març, més o menys, comencen a arribar i se'n van cap a l'octubre o així. Llavors l'època de cria doncs, és això, cap al maig, juny, com a molt tard.
2: Molt bé. Però de moment no teniu resposta, del Barça?
1: No, de moment no.
2: Val.
1: És el que anava a comentar és això, que els que han enviat l'escrit al camp del Barça són els de la Generalitat, el Departament de Medi Ambient.
2: Mm. Demanant el tema.
1: Exacte, demanant el tema, perquè és això, que en vista de la futura remodelació, doncs, el que pot passar és que o els hi tapin els llocs on dormen i crien, o que durant les obres no els hi permetin l'accés, no?
2: Llavors,
1: nosaltres el que proposem és que dues coses, que durant... O si es fan les obres en l'època que aquests bitxos estan aquí, que no tapin l'accés als dormiders o als nius, o que si és possible, encara millor, doncs fer les obres en l'època que no estan, a l'hivern.
2: Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per tot, per aquesta informació.
1: Molt bé, a vosaltres.
2: Gràcies, que vagi bé.
1: Vale, adéu.
2: Bé, fins aquí aquest tema que avui hem dedicat al Barça, aquests minuts,
3: Aquests minuts?
2: Sí. Va, escolta, anem a d'altres temes al dia
3: canviem.
2: I parlem un any més. Què arriba per aquestes dates?
3: Què arriba, l'alegria?
2: Què arriba?
3: Escolta.
2: Què arriba, l'alegria, la disbauxa, però aquest any, com no, la crisi també.
3: Què és, Regina dos Santos, això?
2: Regina dos Santos ha fet una versió especial per nosaltres, És estupendo, El senyor de l'òrgano, aquí.
3: Luki Guri.
2: Sí, sí. I el senyor de l'òrgano i la cabra, també. Tu te'n recordes quan passava un senyor per Badalona?
3: Sí, no fa tant, que passava un senyor amb la cabra.
2: És veritat. On està aquest senyor?
3: S'ha quedat sense feina, també.
2: I on està la cabra?
3: I on està la cabra?
2: Escolta una cosa, això era una cosa típica de Badalona. Passava per tots els carrers. Jo recordo quan era petit. I es posava sota els balcons...
3: Sí.
2: Amb la cabra...
3: I amb un plateret.
2: I amb un plateret, i la gent sortia. Això és una cosa de poble, de Badalona,
3: sí,
2: que s'ha perdut.
3: No sé si de Badalona només, però jo recordo quan era petit també les majorets.
2: Ah, sí?
3: No passaven per casa teva, les majorets?
2: No recordo jo.
3: Però una pila de majorets.
2: Saps què passa? Que a casa meva, quan jo era petit, no era un carrer. No havia carrer.
3: Gran camp.
2: Era una riera, sí.
3: Mira la cabra.
2: Sí, sí. Mira la cabra.
3: Sol del xiu que tenim.
2: Escolta una cosa, què s'haurà fet d'aquest home?
3: No, no ho sé.
2: Això segur que molts oients se'n recorden, eh? Si algú se'n recorda, que ens truqui.
3: Però és que, a veure, no només era un, Carles. Era més d'un.
2: Però si algú se'n recorda, que truqui.
3: Jo si me'n preguntava...
2: Que truqui, sí, i que et recordi aquell senyor i la cabra i aquell Casio que portava, eh?
3: Sí, sempre era Casio.
2: Sempre era marca Casio.
3: Això comercialitzen així, eh? Les rodes, el carro amb la Casio.
2: Jo proposaria a l'Ajuntament tornar a recuperar aquesta figura.
3: Jo, a mi em donava alegria, cantava sempre temes de Pantoja i...
2: Sí, sí.
3: A mi m'agradava.
2: Això s'hauria de recuperar.
3: Sí.
2: Pels
3: sí.
2: carrers de Badalona, ara que hi ha època de crisi.
3: Donava alegria els diumenges.
2: Va, dona el telèfon si algú se'n recorda d'aquest senyor, el senyor de la cabra, i si algú té alguna anècdota, la gent li tirava 20 duros.
3: Sí.
2: Clar, no havia ni els euros.
3: Jo tirava amb mala folla, a donar-li, que això també ho he vist jo.
2: Què no, dius?
3: Sí, sí, jo conec
2: la monedeta de 500 pessetes.
3: Que es tirava sempre com un paper de plata, eh?
2: Perquè, ah, sí?
3: Clar, perquè li caigués bé, perquè si tens diferents monedes, li cauen totes.
2: Això és record de Badalona.
3: Es tirava la piloteta i es tirava.
2: Bé, si no. algú se'n recorda, va, avui és un tema aquí, eh?
3: 933-95-40-04. 933-95-40-04. A veure qui se'n recorda de l'home sí. de la cabra i l'òrgan Casio.
2: Fem una crida avui als oients, que ens ho expliquin. Que ens ho expliquin, eh? Ho veus aquí? Anem traient tema, sempre, eh?
3: La Maria Teresa se'n recorda, em sembla, no, Maria Teresa?
6: Sí, sí que...
2: Tu te'n recordes?
6: Jo me'n recordo.
2: Quins records, eh?
6: Sí, però escolta'm una cosa. Una vegada me'n recordo que va passar i li vam donar alguna cosa, no?
3: Sí,
6: sí. I tant de poc va tornar a passar i vaig dir que no.
3: I s'enfada.
6: I a mi, a tota la meva família i...
2: Sí, perquè això ho tenia, s'enfadava.
6: Sí, sí, sí.
2: Era molt simpàtic quan li donava les monedes, clar, però quan no, s'enfadava.
6: Perquè, clar, com que feia no gaire, que ja li havíem donat, però no em va donar per dir-li que no.
2: Ja.
6: I em
2: sembla... Ara fa anys, oi, que no el veus?
6: Fa anys, sí. I se'm van recordar de tota la meva família, ascendientes i descendientes.
3: Es va enfadar molt, eh?
6: Oh, sí. Sí que me'n recordo. Si, ara no sé, s'ha mort o no sé.
3: Home, no esperem que no.
2: Bé,
6: o no, que no. O anat a altres derroteros que li donin
2: més. O anat a una altra ciutat que li donin més diners, potser, sí.
6: Sí.
2: Maria Teresa, gràcies.
3: Més trucades.
2: No parem.
3: Anna Maria.
7: Hola, guapos.
2: Què tal?
7: Bon dia. Bon dia.
2: Tu te'n recordes?
7: Hombre, i tant. Jo he vist que aquella feia diodes. Els meus fills eren petits.
3: Mm.
7: Doncs la veiem pel balcó. A vegada li vas tirar, no sé si era, bueno, 25 pessetes, aquelles monedes. Fa anys, que parlo.
2: Hòstia, 25 pessetes.
7: Sí, però i els meus nens eren petits. I els meus fills són com vosaltres, una mica més grans. I mira, li vaig tirar amb tan mala bava que jo vaig a casa hi ha una palmera.
2: Sí.
7: I es van quedar les 25 pessetes amb la palmera.
2: Oh, què dius ara?
7: I el gitano em va dir que ojalá se te vacien los cuencos de los ojos.
2: Oh.
7: I me'n recordaré tota la vida.
2: Què dius ara?
7: Sí, sí, sí.
3: Home, però tu no vas fer el propòsit, no?
7: No, però mira, em va dir, paia, ojalá...
2: I Anna Maria, ara la pregunta és, tu com tens la vista?
7: Jo la tinc bé, gràcies.
2: Bé.
7: Em sembla que és l'únic que tinc bé.
3: Molt bé.
7: Sí,
2: bé, sort que no es va complir aquesta frase.
7: Sí, sí,
2: m'ho
7: va dir. Vaja, ojalá se te vacíen los cuencos de los ojos.
2: Oh, oi.
7: Així mateix, eh?
3: Quina mala folla.
7: Ja no n'hi he donat mai a cap...
2: Des de llavors ja... Re.
7: No, perquè a vegades...
2: Però aquests ja no passen.
7: No, per aquí passen amb una pianola d'aquella.
2: Ah, sí?
3: Encara passen?
7: Sí, sí, sí. Mira,
2: I la cabra, no?
7: La cabra se'l deu bé. Molts l'han menjat. Per la crisi se l'han menjat, no?
2: Per la crisi s'han menjat la cabra.
7: Dic jo, no?
3: S'han fet llet de cabra, no?
7: No ho sé.
2: Bé,
3: menjar de cabra.
2: Molt bé, Anna Maria.
7: Vale, guapa.
2: Gràcies.
7: Adéu.
2: Bé, tot això venia...
3: Sí.
2: Imagina.
3: Recuperem l'horitzó.
2: Diari 20 minuts d'aquest dimecres. Diu, el carnaval de la crisi farà que aquest any hi hagi disfresses més barates. Què et sembla? Diu que la situació obliga els catalans a estalviar en disfresses, però, segons el 20 minuts, que dic, no ho ha tret, això, no en coques de llardons ni en botifarres.
3: Ah, no? En això no ho estalviarem.
2: Amb això no. Segons el 20 minuts, amb això no. Aquest any diu que els adults aniran vestits a hippies... Què diu? D'on ho treuen, això?
3: A veure, per què de hippies?
2: Això passa 20 minuts avui,
3: no inventin.
2: I els nens convertits en superherois com Batman o Spider-Man.
3: Que Batman ha quedat tindria sentit perquè...
2: Els dos són nous.
3: Però s'estrenen la pel·lícula fa relativament poc.
2: Són nous aquest any, eh? Aquest any 2009 són nous.
3: Són nous, sí.
2: Són nous. Escolta una cosa. Anem a comprovar realment si hi ha crisi o no hi ha crisi. Per això he triat a l'atzar, eh? Alguns establiments a fer ara mateix el nostre carrusel de carnaval. I anem a Càdiz i també a les Isles Canàries.
3: Jo el que pateixo és que aquest any es confonguin la gent que va disfressada amb els cobradors del frac.
2: Sí.
3: Perquè n'hi ha tant.
2: Hi ha tants que... Mira, podria ser una disfressa, també.
3: Mira, cobrador del frac.
2: Truquem a Disfraces Carmen.
3: Carmen.
2: A Càdiz. Fantàstic, eh? T'imagines estar a Càdiz?
3: Sí. Cantant xirigotes.
2: Buenos días.
8: Buenos días.
2: ¿Qué tal?
8: ¿Qué hay?
2: Bien, ¿eres Carmen?
8: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona. La más mona, aquí en Cataluña.
8: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
8: Regulín,
2: ¿te puedo hacer una pregunta?
8: Dígame.
2: Mira, te llamo porque hoy el periódico pone que este año la crisis se va a notar también en el carnaval.
8: Pues sí.
2: ¿Es verdad esto?
8: Sí, es verdad, hijo.
2: ¿Cómo estáis de ánimos? Veo que fatal.
3: Está muy triste esta
8: semana. Un poquillo, sí, a ver, la verdad que sí se nota.
2: ¿La gente no se gasta los euros?
8: Se gasta menos. Pero se lo gasta. Aunque sea lo más baratito, se lo gasta. Porque aquí...
2: ¿Y este año...? ¿Se puede encontrar, pues, disfraces de menos calidad, más baratitos? ¿Cómo va
8: de
2: esto?
8: De todo. Sí.
2: ¿Pero a partir de qué precio?
8: Pues desde 7 euros.
2: ¿7 hasta... euros qué disfraz puedo comprar?
8: ¿Eh?
2: Con ese precio, ¿qué me entra?
8: Pues un traje de cura, por ejemplo.
2: De cura y de bruja.
8: La iglesia está muy baratita, sí.
2: La iglesia está barata este año. Es el titular.
8: Sí.
2: Es el titular. ¿Y, sí. ¿Y alguno que este año se venda más?
8: Pues...
3: ¿El de hippie?
2: ¿De hippie se vende?
8: Mucho.
2: ¿Mucho? ¿Por qué de hippie?
3: No puedo creer.
8: Ah, pues no sé.
2: ¿Y de Batman?
8: También.
2: ¿Y Spiderman?
8: También.
2: ¿Y alguno más que tú veas que la gente pida un montón aquí en Cádiz?
8: Pues que hay de todo.
2: ¿De todo?
8: De todo.
2: Ay, un poco de alegría, Carmen, hija mía.
3: Estás triste.
2: Que estás apagada.
8: Alegría.
2: Que estoy llamando a Andalucía y parece que llame a Cataluña, hija mía.
8: ¿Sí? Pues no, hijo, a Cataluña no has llamado.
2: No, ya. ¿Cuántos años llevas en el negocio?
8: Pues yo llevo ya 10 años.
2: Y una pregunta, la pregunta del millón.
8: A ver.
2: ¿Cómo este año nunca en la vida, de mal?
8: No, es que aquí en Cádiz llevamos ya muchos años, ¿eh?
2: Ya.
8: Así que esto no es nuevo para nosotros.
2: O sea, que la tradición sigue y por mucha crisis que tengamos ahora mismo, esto no se nota mucho.
8: Nosotros es que estamos acostumbrados a las crisis ya.
2: Ya. Muy bien, gracias.
8: Venga. De nada. Venga.
2: Anem una altra, ràpid.
3: Una altra.
2: Ai, quina poca alegria.
3: De Cádiz on marxem?
2: Sembla que truquéssim a Sant Fruitós de Bages.
3: Ai, pobre poble. Què també d'aquest poble? Truquem a Tenerife,
2: sí.
3: Ara?
2: No, a Càdiz, també.
3: Càdiz, un altre cop.
2: Sí. Que diu Disfraz Càdiz.
3: Disfraz Càdiz.
2: Bueno, disfraces.
9: Carnaval, Càdiz, buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Es carnaval.
9: Dígame.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona.
9: Ah, muy bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
9: Pues nada, muy bien.
2: ¿Te puedo hacer una preguntita?
9: Sí.
2: Mira, pregunta. ¿La crisis está afectando a la venta de disfraces aquí en la tienda?
9: Afecta en una parte, sí.
2: Una parte, sí.
9: Sí,
2: ¿En qué se nota?
9: Pues se nota en que se utilizan menos complementos.
2: Sí.
9: Y que ha disminuido el valor de la venta en general, de lo que cada cliente quiere gastarse. Si antes se gastaba 50, pues ahora se gasta 25 o 30.
2: Por ejemplo, si yo te vengo con un presupuesto de 20 euros,
9: sí.
2: ¿Puedo encontrar algo?
9: Sí, claro.
2: ¿Cómo qué?
9: Algo
2: cutre no, ¿eh?
9: Puede encontrar complemento, puede encontrar algún set con lo cual se puede llevar desde algún...
3: Un gorrito y una peluca.
9: Un chaleco de vaquero,
2: sí.
9: Y un gorro. Entonces con eso, pues ya teniendo uno el...
2: Sí, sí.
9: Sí, sí, cosas así, sí. Es decir, un dodo de niño.
3: Un dodo de niño.
9: Imperdible y el gorrito de bebé.
2: Vale, perfecto.
9: Y 33 cosas así.
2: ¿33 cosas así?
9: Sí, 33, porque nosotros hablamos aquí en Cádiz así, 33.
2: Ah, que es mucho esto, ¿no? ¿No era 22 el número?
3: ¿22?
2: 22, 22, 22.
9: Ese no, lo conozco.
2: Sí, En el 1, 2, 3, el sacapuntas, el dúo sí. Sacapuntas,
9: ah, sí.
2: 22, 22, 22, sí. ¿Se acuerda?
9: Pues una forma de decir aquí que muchas cosas, pues decimos 33 cosas.
2: Hay la fórmula 44 también.
9: ¿Cómo dice, perdón?
2: La fórmula 44.
9: 44.
2: Sí.
9: O mil pares de narices. Pues son, sí, cantidades que más o menos pues se quedan.
2: Ya. Muy bien, pues nada, que vaya bien el carnaval.
9: Claro, ¿y desde dónde nos llamaba?
2: De Radio Badalona, la más mona.
9: La más mona.
2: Sí, en Barcelona.
3: A 33 kilómetros de casa.
9: Sí. Hola, ¿no?
2: No, Radio Badalona, diga conmigo, Radio Badalona, la más mona.
9: Radio Badalona, la más mona.
2: Muy bien. Bien.
3: Lo ha hecho muy bien usted.
2: Ya está, gracias.
9: Gracias.
3: Hasta luego.
9: Hasta luego,
2: Dios. Yo creo que marxo, ¿eh?
3: Sí.
2: No, tenim un minut, sí, marxo.
3: Un minut,
2: marxo.
3: Va, un minut.
2: Va, pues truquem a...
3: Va, fem l'últim.
2: Truquem a les Palmes de Gran Canària.
3: Va, que no es digui.
2: Això avui és un carrusel en directe.
3: Però
2: hem de marcar... Ara ja està.
3: Ara sí.
2: Més xifres. Escolta.
10: Carol, buenos días.
2: Hola, buenos días. És Carol Ann, no?
10: Sí.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Catalunya.
10: Dígame.
2: Mira, una pregunta. ¿Cómo os afecta la crisis este año?
10: La gente quiere divertirse, no hay crisis, caballero.
2: No hay crisis.
10: No.
2: En las Canarias el titular es que en Las Palmas no hay crisis.
10: ¿Le pasó con la gerente?
2: No, pero usted dice que no hay crisis, ¿no?
10: ¿Eh?
2: No hay crisis.
10: Dicen
2: que no hay crisis. Vale, pues ya tengo bastante. Gracias.
10: Venga, hasta luego.
2: No hay crisis, es al titular.
3: Sí, amb això ja pots dir Las Palmas de Gran Canaria
2: sí,
3: no hay crisis,
2: ya
3: ¿no?
2: Está.
3: Hello.
0: Víctimes al telèfon.
11: I diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Z.
12: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
15: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamado a Telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
2: sí,
19: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Bé, avui és dijous, Gràs. És dijous llarder. Diu el diari El Punt, edició d'aquest dijous, que els pastissers catalans calculen que es vendran 350.000 coques a llardons per dijous Gràs. També és el dia de la truita.
3: També.
2: I el dia de la botifarra d'ou.
3: No, de la sardina quan és?
2: I el de la sardina serà dimecres que ve, dimecres de cendra, que és quan s'enterra la sardina. Tu veig que de tradicions catalanes...
3: Estic peix.
2: Estàs una mica peix i mai millor dit. Escolta una cosa, però a mi m'ha interessat, en aquest cas, l'article del diari Avui. Mm. Diu, les botigues, els basars xinesos, rebenten les disfresses. I és que avui, com no, ens toca fer allò que ens agrada, que és carrusel de basars xinesos.
3: Amb Regina Dos Santos.
2: Música?
3: Música,
2: arriba. Diu avui el diari Avui, les botigues que compren roba feta a l'estat noten la competència dels basars xinesos que venen disfresses rebentades de preu. Només les capitals de les rues no faran aquest any cas de la crisi. Podríem dir que el carnaval també nota la crisi, eh? Diu que, atenció al titular, disfresses... a 8 euros 90 cèntims. 8 euros 90.
3: Molt barat, eh?
2: Barat o què?
3: Sí, no massa.
2: Anem a trucar, aviam, alguns xinesos, alguns basars xinesos, volíem dir, de Badalona. Espera, que el telèfon...
3: M'ha penjat. Ja està. Ai, per favor.
2: Hola, buenos días.
4: Bon dia.
2: He llamado al bazar.
4: Eh?
2: Al bazar chino.
4: Aquí no.
2: Ah, no és? No. ¿Dónde he llamado?
4: No. Aquí és un bar.
2: Ah, és un bar. Sí. Perdona, pues me he equivocado. Telefónica m'ha donat mal el telèfon.
4: Ah, vale, tío.
2: Vinga, anem a una altra. Telefònica, ah. Avui no ens podem refiar gaire, eh?
3: Bé, ni avui ni mai.
2: Telefònica haurà vist un nom xinès.
3: Jo crec que dir...
2: Sí. Hola, buenos días.
5: Buenos días.
2: Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Qué tenéis disfrazos?
3: Com? No. Quin idioma és aquest?
2: ¿Qué tenéis para vestirse de carnaval?
3: Disfraces, sí.
2: Disfraz.
5: ¿Qué cosa te disfraz?
2: Si tenéis.
5: Sí.
2: ¿De qué tipo?
5: ¿Qué? ¿Tú buscas qué tipo?
2: Pues no sé, busco algo barato.
5: De mucho tipo. ¿Qué tipo?
2: Por ejemplo, no sé, ¿de qué tenéis? ¿De demonio tenéis?
3: De enfermera.
2: ¿De enfermero?
5: No sabe, que no conozco mucho, pero hay prueba que sí.
2: Pero, por ejemplo, ¿de qué tipo tenéis?
5: ¿Grande o pequeña?
2: Grande.
5: ¿Grande?
2: Grande.
5: Grande. ¿De hombre o de mujer?
3: ¿Cómo?
2: No, de hombre, de hombre.
5: De hombre no es mucho.
2: No hay mucho, pero no hay mucho. ¿Qué tipo de disfraz tienes, por favor?
5: De monje.
2: ¿Cómo?
5: De monje.
2: De hombre, de hombre.
5: De hombre, aquello...
2: A ver.
5: Señora, pues te ayuda. Abajo, aquello, ¿cómo se llama? Abajo hay uno de hombre.
2: Sí. Atención, ¿eh?
5: De monje.
3: No, de dono no.
2: No.
5: De monje.
2: Vale, de mujer. ¿De qué? ¡Ay, de monje!
5: Monje, no es de mujer.
2: De monje, de monje.
3: Ah, de monje.
2: Y una pregunta, ¿qué precio tienen?
5: ¿Precio?
2: Sí.
5: ¿Cuánto precio?
2: Atención.
3: No entiendo por qué fa tanta gracia, eso.
2: ¿Cuánto?
5: 15
2: euros. Mm. Un poco caro, ¿eh? Caro, caro.
5: Vale, no hay más.
2: No hay más.
3: Vale, no hay
2: vale.
3: Más.
2: Gracias. Jo crec que amb una trucada en tenim prou, ja, et sembla?
3: Sí, no? Hem fet ja representatiu,
2: sí,
3: no?
2: Sí, ja està. Va, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
3: Sí.
2: Atenció al titular, un estudi del Vaticà sosté que home i dona pequen diferent. Hmm. L'informe afirma que els homes són més... els agrada més la luxúria.
3: Sí, que el principal pecat és la luxúria.
2: Sí, i elles, la supèrbia.
3: Mm.
2: Què et sembla tot plegat?
3: Doncs em sembla que el Vaticà hauria de tenir altra feina, no? En
2: jo crec temps. Que hem de buscar l'opinió, com sempre, d'un expert, i a aquesta hora hem de contactar. Aviam, jo crec que no el trobarem, amb la sort que tenim avui no el trobarem, però bé, anem a intentar-ho. Hola, bon dia.
3: Aquí el tenim.
2: Mossèn Pasqual.
6: Sí.
2: Hola, truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
2: Què tal, com anem?
6: Ah, mira.
2: Anar fent, no?
6: Molta feina.
2: Escolta una cosa, com es troba?
3: Sí. Molta feina.
6: Home, sí, però delicat del cor, que vaig tenir un infart.
3: Ho sabem, ho sabem.
6: anem lluitant.
1: Anem trampejant, com es diu,
6: exacte,
1: oi?
6: Exacte.
1: Li volia fer una pregunta. Avui surt al diari un estudi del Vaticà, aviam què n'opina, que sosté que home i dona pequen diferent.
6: Ah, sí?
1: Sí.
6: No he llegit ara per buscar el diari, encara no he
1: llegit. Surt el periòdico.
6: Que... aquest no el
1: tinc. No, l'informe es veu que afirma que els homes els agrada més la luxúria i les dones la supèrbia.
6: Podria ser.
1: Què n'ha de dir? De quina opinió té?
6: No sé. Ja estudiaré psicologia, si per cas no, abans de respondre, perquè no ho sé.
1: Però això, a la seva llarga carrera, no és veritat. S'ha trobat amb aquests exemples que l'home li agrada més la luxúria i la dona peca més de supèrbia?
6: No.
7: No s'ha trobat ell.
6: Hi ha dones molt luxurioses i també... superbi igual, no? Vull dir que tant l'home com la dona som superbs, diguem-ho així.
1: Mm.
6: Jo diria que això és mentida.
1: Bueno, això ho ha dit el Vaticà, eh? Jo no...
6: Oh, el Vaticà no és infal·lible.
7: Oi, aquí hi ha...
6: Es discuteix molt això de la infal·libilitat del Papa.
1: Sí,
6: el Papa és infal·lible, segons diuen, això és molt discutible, quan parla matèries de fe, però en pla així,
7: d'escàtedra,
6: que diuen, no, jo dient ara diré una cosa grossa, eh?
7: Ui.
6: Però normalment no parla d'aquesta manera el Vaticà. Jo diria que no és mai infal·lible, que tots ens equivoquem, no?
1: I tant. Mossèn Pasqual, gràcies.
6: Sí, de res.
1: Gràcies,
6: de
1: res. Adéu.
7: Mossèn Pasqual, que no serà mai papa, eh? Ja ho anunciem des d'aquí.
1: No.
7: No serà mai papa.
1: Bé, canviem de tema. I atenció, perquè avui, si sou clients de Lidl, teniu un problema. Parlem, en aquest cas, de cereals. Diari 20 minutos.
7: Vinga, Pedro.
1: Lidl retira dos tipos de cereales por una migración de la tinta del envase del contenido. Tu saps bé? Perquè jo sé que tu cada matí prens cereals.
7: Sí, és cert. No els compro el líder, per això, eh?
1: Es veu que es tracta de dues varietats de cereals de la marca Master Cumble.
7: Mm.
1: Una de xocolata i l'altra de fruita. La cadena devolverá el dinero a los consumidores que tuvieran ese producto en casa. Però... tanto abierto como sin abrir.
7: Però què passa?
1: Avisa la població.
7: S'han tacat de tinta.
1: Sí. Anem a trucar a Lidl, telèfon del client, aviam què ens diuen.
7: Quin és l'eslògan de Lidl?
1: Lidl!
7: I què més? Com continua?
1: No ho sé. Ara m'has deixat aquí...
7: La qualitat no és cara, em diuen.
1: Ah, sí?
7: Lidl!
1: Això és la música de Lidl?
7: Sí. És Montserrat Caballé.
1: Bienvenidos a Lidl.
7: Sí.
1: Això és la música aquella que... a la ràdio de fa 40 anys, quan s'anava a l'emissió, posava música. Tu sabies o no?
7: Sí.
1: I ens deien, estamos a la espera de recuperar la señal con el Tibidabo. I anàvem posant això. Mira. Minutos musicales en Radio Miramar, con Edith Pinto. Era això?
7: Sí, una mica sí. Però això també passa actualment, no?
1: Conectamos con el Tibidabo. Què et sembla?
7: Sí.
1: No.
7: Música setentera, música de hippies, eh?
1: Sí.
7: Avui que és
1: aviam si ens contesten a Lidl i podem saber algun detall més sobre aquests dos tipus de cereals que els han hagut de retirar, tu.
7: A veure.
1: Tu això compres... era Aquarius, no?
7: Aquarius, sí.
8: Buenos días, la tienda Alan, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Hola, buenos días. Mira, Alan, te quería hacer una pregunta.
8: Sí, dígame.
1: Mira, he visto, bueno, por el programa este de la Campos... de Telecinco, que habéis retirado dos tipos de cereales.
8: Sí.
1: Y yo en casa tengo el Master, el de chocolate.
8: ¿El Master? ¿Compré muesli crujiente?
1: Sí, este.
8: Muy bien. ¿Lo
1: es muy rico? Pero está como de otro color.
8: ¿Está como de otro color?
1: Sí.
8: ¿No lo he consumido?
1: Sí, claro. Si lo compré hace 3 días.
7: Es que tienes mala cara, ¿eh?
1: ¿Esto qué?
8: Pues mire, es que de información exacta sabemos que ha habido lo que ha salido en la prensa, pero es que no está confirmado todavía que haya la contaminación dentro de productos en España.
1: ¿Pero qué me está diciendo?
8: Se ha retirado por seguridad.
1: Ya.
7: Un tímido.
1: ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, es que yo tengo un niño, sí. Jonathan, que tiene 8 años.
7: Jonathan.
1: I cada dia, bueno, li deu per a desayunar este producte. ¿Esto qué? ¿Lo llevo al médico o cómo va?
7: Ara, quan escup, pot,
8: pues miren,
7: pot dir...
8: Caso...
1: O llevo el paquet al Lidl.
8: A ver, llevo el paquete al Lidl porque tengo la seguridad que le volverán el dinero.
1: Ya.
8: ¿De acuerdo? Pero en el caso que haya consumido,
1: sí.
8: Si la persona se pone malo, tiene que llamar. ¿De acuerdo? Pero claro, vuelvo a repetirle, se ha
1: retirado llamo?
8: A nosotros y al médico, obvio está, ¿no? A ver, el artículo, el punto de lo que ha pasado se ha
1: registrado
8: en Alemania.
1: Ah, pero aquí la Campos lo ha dicho que también aquí en España.
8: No, el Lidl ha retirado los artículos por seguridad.
1: Ah, pero en España también.
8: No, se ha detectado en Alemania.
1: Sí.
8: El problema se ha detectado en Alemania.
7: Pues
8: Lidl,
7: sí.
8: España, ha visto pertinente retirarlos por seguridad.
1: Si no, la pregunta que yo le hacía es si se había retirado en España. Eso sí.
8: Sí, se ha retirado en España. Entonces, si usted tiene artículos de esto, los puede llevar a la tienda.
1: Yo lo llevo aquí en la tienda de Pomar, que tengo aquí al lado.
8: Sí, se los cambian.
1: Vale, perfecto.
8: De acuerdo.
1: Venga,
8: si
1: gracias.
8: Si usted tiene algún problema
1: sí.
8: De cualquier otro tipo, no duden en llamarnos.
1: Vale, vale, Alan, gracias.
8: Venga, buen día.
1: Venga, adiós. Gracias. Cagarrina no tinc,
7: Es deia Dani, per això.
1: No es deia Alan.
7: Es deia Dani.
1: Ha dit Alan.
7: Jo diria que es deia Dani.
1: Bé, és igual. Alan Dani.
7: O Dani Alan.
1: Bé, escolta, canviem de tema i atenció perquè marxem de seguida. Diario Mediterráneo, juguetes per a compartir.
7: Sí.
1: Sí, sí, sí. Anem fins al Diari Mediterráneo, que és la versió del periòdico El País Valencià. Mm-hmm. I parlem, atenció, d'un gat. Un gat. Mira'l.
7: Aquest gat.
1: Mira, aquest mateix, Titular. La policía rescata un gato que viajó 7 kilómetros oculto en el motor de un coche.
7: Pobre gat.
1: Agents de la policia local de Alcalá de Henares.
7: Bonica població.
1: Sí, sí, sí, preciosa. Jordi, preciós, sí. Ha rescatat a un gat que va viatjar 7 kilòmetres amagat al costat del motor d'un cotxe. Finalment, va poder ser... Atenció, identificat el microxip que portava i el gat va ser tornat al seu propietari.
7: Oh. Història en final feliç.
1: Anem a trucar, aviam què ens diuen la policia local, si tenen poca feina o no i ens poden atendre.
7: Sí.
1: Bé,
7: truquem a Telefònica.
1: Truquem a Telefònica, sí.
7: Sí, perquè...
1: Truquem a Telefònica... Perquè avui és divendres.
7: Perquè avui...
9: Preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17 cèntims per establiment i un 5,8 per segon.
1: Clar, aquí tenim una...
9: És veritat.
7: Tenim un conveni.
1: Tenim un conveni.
7: Hem de trucar cada dia.
1: És veritat.
9: Buenos días, le atiende Mari José. ¿Sabe que por haber llamado al 11811 puede ganar un viaje a Nueva York para dos personas?
1: ¿Qué dice ahora? ¿Hola?
9: Buenos días.
1: Dígame.
9: ¿Perdón?
1: Es un previo.
9: Sí, que por llamar puede participar en un sorteo para un viaje de dos personas a Nueva York.
1: Ah, para ver la Torre Eiffel.
9: No creo.
7: Nueva York.
1: Nueva York, lo ha dicho. ¿Me puede dar el teléfono de la policía local de Alcalá de Henares?
9: Un momento, si es tan amable.
7: En Nueva York no llega la Torre Eiffel. La Estatua de la Libertad.
9: Me conecto con el número.
1: ¿Pero me ha tocado el premio o no?
9: ¿Quiere usted participar
1: entonces? Sí,
9: sí. Pues un momento, si es tan amable y lo comprobamos.
7: Claro que volem participar. ¿Quina pregunta es aquesta?
1: Yo. Però ja et dic ara que no tocarà.
7: No.
9: Lo lamento, no está premiada esta llamada.
1: Vale, vale. ¿El teléfono de la policía?
9: ¿Quiere que le conecte?
1: No, no, ya conecto yo.
9: ¿Tan amable? 918.
1: Sí.
9: 30.
1: Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Adiós, María José. María José, no
7: María José, sí,
1: sí. Anem a tocar-hi.
7: Policia local,
1: Policia local de Alcalá de Henares.
7: Preciosa població.
1: I tant.
7: Maca,
1: Aquella platja que tenen.
7: Sí, sí, sí.
1: Aquelles palmeres.
7: Sí, sí, sí. Aquells xiringuitos.
10: Policia local, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste.
10: Nada, dígame.
1: Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Sí. Más mona.
1: A ver si me puedes ayudar un tema. ¿Vosotros habéis rescatado un gato?
10: ¿Rescatado un gato?
1: Que viajó 7 kilómetros oculto en el motor de un coche.
10: Pues mire, no tengo ni idea.
1: No.
10: Espere que voy a preguntar al compañero.
1: Vale.
10: ¿Sabe usted cuándo fue eso?
1: Ahora unos días sale en el periódico esto, en el Mediterráneo.
10: Pues nos pilla usted de sorpresa.
1: No lo saben.
10: Porque no nos hemos enterado nosotros.
1: Mira, tengo aquí agentes de la policía local de Alcalá de Henares. Es aquí, ¿no?
10: Sí.
1: Han rescatado a un gato que viajó 7 kilómetros oculto junto al bloque del motor de un coche.
10: Sí, pues siento decirle que nosotros no tenemos ni idea.
1: Hay una calle que se llama aquí. Escobedos, de Alcalá.
10: Pasaje de Escobedos, sí.
1: Pues fue allí.
10: Allí fue donde lo rescataron.
1: Sí.
10: Pues es que no le puedo dar información, porque
1: ya.
10: No lo desconozco, ¿me entiende usted?
1: Ya. Bueno.
10: ¿Quería saber algo en concreto?
1: Quería saber cómo fue el tema y si el gato estaba bien, porque claro, 7 kilómetros...
10: Ya. Pues no le puedo dar datos.
1: Ya, no hay más datos.
10: No hay nosotros no podemos darle más datos.
1: Bueno.
10: Pero no porque no...
1: Ya.
10: Sino porque no los tenemos.
7: Porque no lo sabe, pues no lo sabe.
1: Ya.
10: No los tenemos.
1: Vale, pues
10: ¿vale?
1: Nada, gracias.
10: Venga, lo siento, hasta
1: venga,
10: luego.
1: Adiós. Són simpàtics.
7: Sí, com sempre, tu subministres més informació del que ens donen les pròpies trucades.
1: Diari El Mundo, del passat divendres. Titular. Jo m'he quedat astorat amb aquest tema. Diu, el alcalde de Nueva York, Lepe.
7: I què fa?
1: Resulta que l'alcalde de Lepe, que es diu Manuel Andrés González, del Partit Popular, va mostrar una fotografia al diari El Mundo d'una carta que ha remès al cap de protocol de l'Ajuntament de Nova York, comunicant que el seu alcalde visitarà la localitat de Lepe quan resuelva sus problemes d'agenda. Això vol dir que l'alcalde de Nova York ha cedit per anar fins a Huelva, fins a Lepe.
7: És a dir, no ha estat a Barcelona, no estarà a Madrid, estarà a Lepe.
1: T'ho trobes normal, això?
7: I què vol de Lepe?
1: Anem a trucar, aviam si ens diuen alguna cosa des de Lepe. Anem a trucar, aviam si trobem algú de premsa, per exemple. És que m'ha sobtat el tema.
7: Home.
1: Diu la carta. Apreciamos su generosa invitación para visitar la encantadora ciudad de Lepe.
7: Apa, ara, volia dir, han dit que ho visitarà quan tingui bé l'agenda.
1: Sí.
7: Això és com dir, ja vindré.
1: Ja vindré,
7: quedarem.
1: Ja, truquem a Huelva, truquem en directe.
7: I no hi vas mai.
1: A l'Ajuntament de Lepe, aviam que ens expliquen sobre aquest tema. Per cert, es veu aquí, fotografia estupenda del diari El Mundo.
7: Sí.
1: L'alcalde, amb la carta, mostrant la carta, en aquest cas, del responsable de protocol de l'Ajuntament de Nova York.
7: Hora d'esmorzar, el que vol dir...
1: Potser amb això dels carnavals, avui dilluns és dilluns a Carnaval a l'Epe.
7: Estan de ressaca, encara.
1: Ja estan de ressaca.
7: No hi ha manera.
1: Bé, no surt res ni... Habéis llamado al Ayuntamiento de l'Epe.
7: Os explico un chiste mientras esperáis.
1: Sí, ¿no?
7: No surt.
1: Això estaria molt bé.
11: Hola.
1: Hola, buenos días.
11: Sí.
1: Hola, és l'Epe. Oi, què és això?
7: Què ha passat?
1: Ens ha penjat el telèfon.
7: Doncs tornem a intentar.
1: Potser no ens escoltava.
7: Llàstima que no tenim aquí el telèfon de Radio L'Epe, eh? Si no, provaríem, perquè Radio L'Epe saps que són molt simpàtics i segur que estan preparant...
1: Si no, trucarem a Telefònica.
7: Un desplegament.
1: Sí, sí, segur que han fet un programa especial i tot amb la carta aquesta.
7: A veure si ara hi ha sort i ens agafen el telèfon. A l'Ajuntament de L'Epe.
1: Hola, és l'Ajuntament de L'Epe.
11: Sí.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Catalunya. ¿Me puedes pasar con alguien de premsa?
7: ¿Hola?
1: ¿Hola? ¿Hola?
11: Un momentito, hijo.
1: Ah, vale, vale. Tranquila, sí. Está mal xiclet.
7: Quina mala folla matinera.
1: Sí, oi.
7: A primera hora.
1: I ja es nota.
11: Premsa la tiene Esperanza.
1: Oh, Esperanza, buenos días. Hola.
11: ¿Quién eres? Te escucho muy lejos.
1: A ver, ¿me escuchas ahora mejor?
11: A ver, ¿quién eres?
1: Soy Carles, de Radio Badalona.
11: Ah, dígame.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues estamos bien,
1: ¿sí?
11: Dime.
1: Sí, bueno, esperando ya la semana, ¿eh? Una cosita.
11: Sí.
1: Mira, te explico. He visto en El Mundo, el periódico El Mundo,
11: sí,
1: que el alcalde de Nueva York
11: sí.
1: A lo mejor vendrá Lepe.
11: Sí.
1: ¿Eso es verdad?
11: Bueno, parece que sí.
1: ¿Sí?
11: Parece que sí. ¿Qué te gustaría?
1: No, yo quería saber, perdona, ¿eh? ¿De dónde viene la idea de invitar al alcalde de Nueva York a Lepe?
11: Bueno, espérate un momentito, ¿vale? No
1: sí,
11: me
1: sí.
11: Cuelgue,
1: no,
11: no
1: te cuelgo, no, no.
7: ¿Qué te ayunta,
12: no se retire, por favor.
1: ¿Ah?
12: Su llamada será atendida
7: ahora.
12: En breves momentos.
7: Ah, muy bien.
11: Mira, perdona.
1: Dígame.
11: Sí, mira, te voy a pasar con Nieve, que es la jefa de prensa,
1: ah,
11: ¿vale?
1: Ah, vale, venga.
11: Que te va a comentar.
1: Vale.
7: Cada persona té un caràcter diferent, eh? La primera triste i amb
1: sí.
7: La folla, aquesta alegre, però
1: no.
7: És un ajuntament d'extrems,
1: sí.
7: Eh? No hi ha terme mig.
1: No hi ha terme mig.
12: No se retire, por
1: no,
12: favor.
1: No, estamos aquí.
12: Su llamada será atendida en breves momentos.
7: A veure com és la Nieves.
1: Ai, ja comencem setmana i suant, eh?
7: I suant.
1: I suant.
7: Aquest ajuntament ha de tenir una història al darrere.
1: Sí. Aviam si la Nieves, de la cap de premsa de l'Ajuntament de Lepe, ens pot dir alguna dada més sobre la visita o no. De l'alcalde de Nova York. T'imagines aquí a Badalona que vingués?
7: No.
1: No.
7: De cap manera. No ens ho podem imaginar.
1: Què vindria, el pont de petroli?
7: A què fer el pont de petroli?
1: No sé.
7: A veure Nova York des de...
1: Sí, des de l'aire.
7: No, a més, no és ni el mateix.
13: Hola?
1: Hola, Nieves.
13: Hola.
1: Què tal?
13: Ui, t'oigo fatal.
1: ¿Me oyes fatal? ¿Ahora me escuchas mejor?
13: No, te oigo como desde ultratumba.
1: Es que no pagamos el teléfono aquí.
13: ¿Eh?
1: Que no pagamos el teléfono.
13: Pues debe ser eso, ¿no?
1: Mira,
13: pagáis poquito, entonces...
1: Bueno, es que te llamo de Cataluña y ya sabes que somos rácanos.
13: De Radio Badalona.
1: Sí, la más mona.
13: Uh-huh.
1: Mira, te explico una cosa. He visto en El Mundo un tema que el alcalde de Nueva York, a lo mejor...
13: Sí, además se puede haber llegado seguramente por agencias también, ¿no?
1: Sí, entonces... por la EFE, por la Europa Press...
13: ¿Y querías hacer una entrevista a alguien?
1: No, yo quería saber... Perdona, es que el periódico El Mundo nos lo explica, sí. El motivo por qué habéis invitado al alcalde de Nueva York.
13: Pues mira, muy sencillo. Alguien, no sé quién, leyó en... Me parece que era la versión Hola Latinoamericana, una que hace, no sé si en Venezuela o en Colombia, de la revista Hola. Que el alcalde de Nueva York, era una entrevista, el alcalde de Nueva York, ¿no? Entonces, en la entrevista decía algo así como que cuando se jubile, que lo que quería era venirse a jugar al golf al sur de España.
1: Sí.
13: Y entonces, bueno, pues decidimos en el Ayuntamiento de Lepe, a raíz de aquel comentario, tenemos fotocopia incluso, por ahí tiene que estar
1: de la Ola. De
13: invitarlo a que cuando este hombre tenga tiempo, pues venga aquí, ¿no? O sea... Se habló con un hotel de la zona, esto es una zona turística,
1: fija,
13: de playas,
1: ¿no?
13: Con campos de golf y demás. Entonces se habló con uno de los hoteles, la Mancomunidad Islantilla, que es la que gestiona ese complejo turístico, que si este hombre se invitaba y venía, que si se, que si ellos hacían cargo de su estancia y demás, y dijeron que sí. Entonces, bueno, ya un poco con las espaldas cubiertas, pues el ayuntamiento lo invitó. Ellos han agradecido la invitación y que la tendrán en cuenta.
1: ¿Tú crees que va a venir o no?
13: Yo particularmente me dicen, o sea...
1: Sí, sí.
13: Yo pues no lo sé.
1: No lo sabes. Ni idea.
13: No tengo ni idea. Además, vamos, me ha cogido todo esto, yo me acabo de incorporar una baja por maternidad.
1: Ah, felicidades.
13: Muchas gracias.
7: ¿Cómo se llama?
13: Me ha cogido así
1: el
13: de...
1: ¿El niño cómo se llama?
13: Casi como a vosotros, ¿no?
1: ¿El niño cómo se llama?
13: Es una niña.
1: Ah, es una
13: Victoria.
1: Niña. ¿Victoria?
13: Sí, sí.
1: Mira, como lo que gritaba la...
13: Después de 4 años es una victoria, vamos, como, lo puedo asegurar.
1: Bueno, Nieves, pues es interesante el tema.
13: El del alcalde de Nueva York.
1: Sí, sí, sí.
13: Bueno, a mí me interesa más el mío, pero...
1: ¿Qué tuyo?
7: El de Victoria.
1: Ah, el de Victoria.
13: Sí, sí.
1: El de Victoria.
13: Qué coña. Qué
1: vale, vale. Lo que está muy bien es la foto que habéis hecho con el alcalde de Lepe.
13: Bueno, no la hemos hecho nosotros. Bueno. La haría ayer seguramente el de Europa Press.
1: Y se ve la persona, se ve el alcalde mostrando
13: con
1: la carta de protocolo, el jefe de protocolo de Nueva York, ¿no?
13: Sí.
1: Ya, ya. Bueno, pues está bien el tema, lo voy a vender a ver si me lo compran.
13: Ajá.
1: Vale, pues Nieves, gracias por todo.
13: Bueno, a ti. Venga. Hasta luego.
7: Buenos días, buenos días. Veus que bé, que contents que estan a l'EPE amb la visita d'alcalde de Nova York?
1: Sí, sí.
7: Que no anirà, ja ho sabem. No
1: però
7: anirà.
1: Escolta una cosa, tu has escoltat tot el que hem fet? Han demanat a un hotel que gratuïtament...
7: Sí, sí, sí.
1: Gratuïtament,
7: i tot perquè es veu que va sortir en l'Ola.
1: És molt fort, això, eh?
7: En l'Ola, o sigui, que volia jubilar-se a Espanya, no?
1: Ho veus com aquest breu que jo vaig veure divendres?
7: Té una història al darrere.
1: Al diari El Mundo, jo vaig dir, aquí hay tomate.
7: Aquí hay tomate.
1: D'aquí traurem un tema. I, efectivament...
7: Sí, sí, s'ha complert.
1: Durant el 2008, un 11% de ciutadans de l'Estat prenia el primer àpat en una cafeteria.
7: Sí.
1: Ara només ho fa 8%. De l'11% ha passat al 8%.
7: Atenció, quina reducció, eh?
1: En total, 4 de cada 5 persones esmorza cada dia a casa seva. Entre els motius que justifiquen aquesta decisió, n'hi ha un molt important, l'estalvi.
7: L'estalvi.
1: De fet, la majoria de ciutadans han eliminat les pastes.
7: L'estalvi del dònut, no? T'estalvies el dònut.
1: Clar, com hi havia vaga durant aquests darrers dies...
7: Es fan el cafetó a casa seva, no?
1: Sí.
7: I es mengen una natilla.
1: Jo crec que hem de plegar ja.
7: No és seriós aquest anunci.
1: A veure, aquest estudi...
7: És que fora no és seriós.
1: Però atenció, diu que el 85% dels espanyols esborsen cada dia a casa seva, per estalviar.
7: Sí.
1: Què dius?
7: Com ho calculen, això?
1: Sí.
7: Aquesta és la primera pregunta.
1: Aquesta xifra, estreta de l'estudi Desayuno Flora, suposa que 4 punts més que el 2008.
7: Per tant, la gent cada cop estalvia més, segons aquest anunci.
1: Però atenció, a mi m'agrada la part final. La part final, Diu, la contracció econòmica no es nota només en menjar fora, sinó també en què es menja. El 2% dels enquestats han reconegut que han canviat els seus costums alimentaris fins al punt que han eliminat alguns productes als seus esmorzars. Els més perjudicats. Atenció al rànquing, Rànquing. Productes de pastisseria, un 42%.
7: Els més afectats.
1: Seguits de les galetes i l'embotit, un 21%. I de la fruita, un 20%. Tot això, el resum és menys pastes i menys brioixos, eh?
7: També és veritat que les pastes són més cars que les fruites.
1: Sí, sí, també i tot s'ha de dir. Escolta una cosa. Jo entro a la funda Flora, anem a trucar, aviam, qui ha fet això?
7: Qui ha fet aquest anunci, no? Que és una nota de premsa, què és això?
1: Sí, una notícia
7: un informe.
1: A tot arreu.
7: Això és que Flora no ven res.
1: Bueno, i això és que els mitjans de comunicació, hi ha paraula crisi i estudi i tot ho publiquen.
7: Escolta,
1: tot.
7: Com era l'anunci de Flora?
1: No me'n recordo. No sortia un home gran, el de la Flora? Bé, estem trucant a Flora, a l'empresa que tenen a, aquí a la demarcació de Barcelona.
7: Que s'estan fent uns biquinis amb la mantega Flora ara mateix.
1: Sí, Flora.
14: Unilever, bon dia.
1: Hola, he trucat a Flora.
14: Perdona?
1: Flora.
14: És que no el sento, perdoni.
1: Que sí, és Flora.
14: Flora, sí, bueno, Flora és una de les marques que tenim.
1: Ah, vale, vale. Però hi ha algun telèfon d'atenció al client de Flora?
14: Què és, per alguna promoció o per...
1: Bueno, és que he escoltat per la tele i per la ràdio una enquesta que han fet sobre l'esmorzar.
14: Sí.
1: I volia dir-hi la meva.
14: Vale, doncs un momentet que el passo amb atenció al consumidor.
1: Vale, vale, perfecte.
14: D'acord? Un momentet,
1: vale.
14: Sisplau.
1: Vale.
7: A veure un moment.
1: Una cosa,
7: tu
1: com s'està dient? Estava dormint. Jo crec que estava dormint. A veure...
15: Hola, dígame.
1: Hola, bon dia.
15: Hola.
1: Hola, què tal?
15: Bien, dígame.
1: Mira, és Flora, no?
15: Sí.
1: Mira, escolta una cosa. He sentit per la ràdio... M'escoltes?
15: Sí.
1: Un tema d'un estudi del Desayuno Flora...
15: Sí.
1: ...que heu dit que 4 de cada 5 ciutadans de l'Estat esmorzen a casa per estalviar. Jo volia saber d'on heu tret aquestes dades.
15: Ah, molt bé. Pues... Ara prendré nota i passaré la nota al responsable de màrqueting, no, a les meves companyes de nutrició.
1: Ja, saps de què parlo, no?
15: No.
1: No.
15: Però, bueno, jo prenc nota. No,
1: bueno, és una enquesta que heu fet vosaltres,
15: sí,
1: que es diu Desayuno Flora, que es veu que la crisi fa que la gent esmorzi a casa i no en una cafeteria.
15: D'on truca?
1: De casa meva.
15: Ah, un particular, consumidor, no és de premsa...
1: No, jo vull saber d'on heu tret això. Ho heu preguntat a tothom si esmorza a casa o esmorza a la cafeteria?
15: No, és que no tinc les dades.
1: No tens les dades,
15: No li puc contestar, però jo prenc nota, digui'm el seu nom.
1: Mira, Carles.
15: Senyor Carles.
1: Sí.
15: I el número de contacte?
1: 933-395...
15: 933-395...
1: 4004.
15: Vale.
1: Perquè vostè que esmorza a casa o a la cafeteria?
15: Jo?
1: Sí.
15: Els dos.
1: Els dos llocs. Ah, esmorza doble.
15: Bueno, sí, un cafè amb llet. Esmorzar, sí.
1: Sí, no, home, sí, no.
15: Pues sí.
1: Vale, vale. Ja està. No, era curiositat i perdoni la...
15: No passa res. És que jo no tinc les dades.
1: Ja.
15: Això ho he de passar al responsable de màrqueting de Flora i a l'equip de nutrició.
1: Perquè a part de mantega feu altres productes, no?
15: Mantega no fem, fem margarina.
1: Ah, margarina. Bueno, és que ho confoc.
15: Vale.
1: Confonc.
15: Sí.
1: Però feu altres productes o no?
15: Sí, Unilever,
1: sí,
15: tot el seu paraigua se'n té moltes marques. Té tota la gamma de productes Flora, els productes Nord, de margarina se'n té també Tulipan.
7: Fa paraigua, es diu?
15: També porta tota la gamma de productes Ligeresa.
1: Vale. Tulipan és vostre?
15: Sí.
1: Ah, no ho sabia.
15: Sí.
1: Tulipan, que jo me'n recordo quan era petit. La doncicaia de l'helicòpter.
15: Exacte.
1: Que sí, que era aquesta marca?
15: Sí, és aquest, és aquest.
1: Vale, gràcies.
15: Bueno, pues jo no sé si li trucaran avui,
1: Bueno, tranquil, no hi ha problema.
15: La propera setmana.
1: Gràcies, adéu.
15: Vinga, adéu.
1: Bé, escolta.
7: Que estic demà dimarts, avui dilluns no, que no estem per...
1: Ho veus com era l'anunci de l'helicòpter?
7: Sí que ho era.
1: Deixem el tema d'aquesta enquesta. La gent deu dir... Però a veure, quins temes tracten? Bé, és l'actualitat, és el que posa avui al diari.
7: Hem dedicat un quart d'hora a parlar d'una enquesta.
1: Sí.
7: Que això ni qualsevol regidor té aquest temps, perquè vegin la qualitat de la ràdio local.
1: Bé, escolta una cosa, què vols dir amb això?
7: Home, que per cert... Estem parlant d'una empresa que fa margarines i paraigües.
1: Ja, però deixa'm dir que tenim fans d'aquest espai que són regidors d'aquest Ajuntament
7: de
1: Badalona.
7: Ara?
1: I tant, no diré aquí. És més, que si s'ho perden al matí, ens escolten a la matinada. Que ja és fe.
7: Però per què no pots dir? Què s'ha creat?
1: No diré qui és. Per cert, i ja que estem així de Radio Teletaxi aquí saludant la gent,
7: sí,
1: hi ha una senyora del barri de la Salut...
7: Home, una no, hi haurà més d'una, no?
1: No, però deixa'm dir, hi ha una senyora que ho està passant malament, i no diré més, que és fan d'aquest espai. També des d'aquí la saludem.
7: Ai,
1: es diu
7: Carmen.
1: Carmen. Salutacions, també.
7: Carmen.
1: Bé, fins aquí l'espai...
7: Si t'animem una mica, estem contents.
1: Fins aquí l'espai de Radio Teletaxi.
7: Molt bé. Carles,
1: apa, marxo.
7: Moltes gràcies.
1: Fins demà.
7: Adéu.
16: Esperis un segon.
7: Hello.
17: Víctimes al telèfon.
18: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
16: Ràdio Zeta.
18: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
18: No, no, de Badalona.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 3 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Badalona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila com a mostra de solidaritat amb Ceuta. L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a l'acte convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. En la seva intervenció, l'alcalde Xavier García Albiol ha criticat la gestió de Pedro Sánchez davant la crisi a Ceuta i ha reclamat més recursos per al territori després de l'arribada massiva de persones migrants a finals de juliol. Albiol ha desvinculat la concentració de qualsevol partit i ha defensat que el suport a la ciutat autònoma és una qüestió de solidaritat. Escoltem Xavier García Albiol.
4: Governar significa gestionar los problemas cuando aparecen, pero también significa algo mucho más importante, anticiparse a ellos. Significa governar escuchar las advertencias antes de que se conviertan en crisis. Debemos reclamar que Ceuta reciba toda la atención y todas las garantías y todo el respaldo que merece por parte del Estado.
3: La concentració s'ha celebrat de forma simultània a centenars de municipis arreu de l'Estat espanyol, la majoria secundades pel Partit Popular i Vox. A Badalona, cap dels partits de l'oposició hi ha participat. De fet, Badalona en Comú s'ha desmarcat públicament de la convocatòria titllant-la de partidista. L'atur creix per segon mes consecutiu a Badalona. La xifra total d'aturats s'eleva a 11.716 i ha crescut en gairebé 450 persones durant el darrer mes d'agost. Amb tot, aquest creixement és del 4%, lleugerament inferior al de la mitjana de Catalunya, que se situa en el 4,6%. El patró d'augment d'aturats en un mes d'agost preocupa el govern de la Generalitat, ja que no només ha crescut respecte al mes anterior, sinó que també ho ha fet respecte a l'any passat. La Societat Cultural L'Oliva ha celebrat aquest dimecres el seu 125è aniversari amb una recepció institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona. Tant la pròpia entitat com les autoritats locals han remarcat el paper de l'Oliva en la promoció de la cultura i de la identitat pròpia del barri de Canyet. Des de 1901 i superant diverses etapes històriques complicades, la Societat Cultural L'Oliva s'ha mantingut viva gràcies a l'esforç de desenes de juntes, socis i simpatitzants. I en esports, la penya debuta avui en l'emblemàtic torneig de Sant Julià de Vilatorta, una de les competicions amistoses més rellevants de la pretemporada. El primer rival serà el Manresa i el segon ho serà el Ratio Farm Ulm, aquest diumenge i en directe per Televisió de Badalona. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat, amb temperatures que encara poden pujar una mica més, es poden enfilar fins als 33 graus, per tant serà un dia molt calorós.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? El gran Luis de l'Olmo en certa ocasió va dir: la ràdio estimula la intel·ligència, refresca la memòria, tonifica la voluntat. I el seu rival i company de mitja vida, Iñaki Gabilondo, va dir: la ràdio comunica de la forma más directa e inclasificable. Va de corazón a corazón. Moltes gràcies per tornar a la ràdio, per estar novament en connexió en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i des dels seus inicis fem junts.
2: Hola, sóc la Mercè. M'agradaria escoltar del Joan Manel Serrat la cançó de matinada. Gràcies.

0: l'entranyable cançó de matinada que Joan Manuel Serrat va publicar el 1968. No va ser el seu primer disc, però sí el primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i algun dia t'has despistat, no has pogut escoltar el programa, t'has dormit, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar íntegrament o per fragments a les plataformes iVox.com, Apple i també a YouTube, on també pots descarregar-los per portar-los amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com per qualsevol cosa. M'envies un e-mail, cocodrilclub@gmail.com. Però tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui és poc coneguda d'una intèrpret molt coneguda, Gloria Estefan. Però als Estats Units, el 1987 va ser número 1. No puc estar lluny de tu. Can I stay away from you?

0: puc estar lluny de tu, Gloria Estefan, 1987. I amb aquella immediatesa que només donen la ràdio i la seva imaginació, anem a posar la tele al 1968, una tele americana, i allà presenten a Jim Pitney.
1: Nun noch ein amerikanischer Gast da, zum ersten Mal im Fernsehen auf dem europäischen Kontinent. And for my little bit in English, this is one of my very, very favorite stars. He's a wonderful man. Here to sing his new one. It's called Something's Got a Hold of My Heart, Mr. Gene Pitney.

curiosament, aquesta cançó, que ara mateix, a l'escoltar-la de nou després de molts anys, m'està resultant maca, no me l'heu demanat mai, i a mi tampoc se m'havia acudit fins ara posar-la. Something's gotten hold of my heart. Alguna cosa s'ha apoderat del meu cor. Era Jim Pitney, el 1968. És per al nostre espai de les versions, tot i que això serà una versió només a mitges, eh? Jim Pitney havia nascut a Connecticut el 1940. Era cantant, compositor, músic, enginyer de so, i ens va deixar al Regne Unit el 2006. Però abans, el 1989, Mark Almond va voler gravar aquesta cançó amb ell mateix, per això us deia que és una versió a mitges. Mark Almond, us sona? Era el cantant de Soft Cell, aquells que es van fer tan famosos adaptant en plan tecno a principis dels 80 el The Intel Love.

Tidal Love, que aquí es va dir Amor en mal estado, corria 1981, va ser el gran èxit de Soft Cell. El seu vocalista era Mark Almond. Però això sí que era una versió, tot i que molts vam descobrir aquesta cançó gràcies a ells, però era original dels anys 60. I tenia prou marxa per l'època. Cantava Gloria Jones.

Ten and Love, versió original de Gloria Jones, que aquí no va ser molt coneguda, però sabeu qui era Gloria Jones? Doncs era la novieta de Mark Bolan. I qui era Mark Bolan? Doncs el líder dels T-Rex, els Tyrannosaurus Rex, que ens van regalar autèntiques joies del glam rock com aquesta. Get it on.

Aquí el Coco, ja ho veus, ja ho sents. Intentem acariciar la teva memòria. Però tornant al Tate and Love, que aquí es va dir Amor en mal estado, molts anys més tard la van versionar al castellà la unió amb el grup de Rafa Sánchez amb el títol de Falso Amor. Me

versió no estava gens malament. La curiositat és que la Unión la va fer quan ja no estava de moda versionar el castellà èxits internacionals. Feia molts anys que no es feia. Falso amor. Va arribar pràcticament tocant ja als anys 2000. A mi és que m'agrada lligar les coses, però estàvem amb la cançó de Jim Pitney, que us comentava que només era mitja versió, una cançó del 68, perquè el 89 Mark Almond la va voler gravar amb el mateix Jim Pitney. Mark Almond és anglès, és una icona de l'escena gòtica i així va quedar amb ells dos a duet el Something's Got a Hole on My Heart. Allò que alguna cosa s'ha apoderat del meu cor.

0: Something got a hold of my heart. Alguna cosa s'ha apoderat del meu cor. T'ha agradat tornar-la a escoltar o potser descobrir-la? El 68 Jim Pinday la va publicar i el 89 la va voler gravar fent duet amb Marc Almond, l'exvocalista de Soft Cell que escoltàvem abans. Ja saps que aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú i sobretot de cap cançó que et pugui fer pessigolles a les neurones.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Fent el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust, ara et proposo gravar una cinta de casset. Imagina't que estem, quan les gravàvem, als anys 80 o 90, tot i que jo conec molta gent que encara les grava, que encara les fa rodar, que encara les escolta. Però imagina't que et disposes a gravar una cinta de casset per portar-la al cotxe per un viatge que estàs preparant. Quina cançó dels anys 60, 70 o 80 no faltaria? Digue-me'n només una, sisplau. I si m'acceptes un consell, si encara tens cintes de casset, no les llencis. Cada cinta et recordarà circumstàncies de quan la vas gravar. Et recordarà vivències. O potser fins i tot per quin motiu vas escollir una cançó determinada. M'ho dius a cocodrilclub@gmail.com. Jo, molt sovint, el que em gravava les cintes de casset eren les novetats discogràfiques que m'enviaven les discogràfiques de promoció per escoltar-les al cotxe, que era on tenia més temps que a casa, i decidir quines posava per la ràdio. Per exemple, el 1988 em van parlar, i molt bé, de Johnny Clegg en Sabuca, em van dir que Àfrica s'estava despertant, i el seu single va ser aquest, Asimbonanga.

I a Simbaranga em va agradar, sonava molt diferent. Però com que la discogràfica també em va facilitar el long play sencer, anomenat genèricament Shadow Man, vaig voler escoltar, i en realitat, tot i que aquest era el single que estàvem promocionant per les emissores, a mi em va agradar molt més un altre, que ara tindré molt de gust a compartir amb tu. Però abans, dir-vos que Johnny Clegg, d'ascendència sud-africana, va néixer al Regne Unit el 1953 i, malauradament, ja va marxar molt jove, el 2019. Era Johnny Clegg en Sabuca. Sabuca era la banda, i la cançó de la que us parlava, amagada en el disc de llarga durada, era I Call Your Name, dic el teu nom.

la música d'Àfrica, la música de Johnny Clegg i la banda Sabuca, que van venir en directe i en concert a Barcelona, al Celeste. Aquella us asseguro que va ser una nit memorable, amics. Doncs mira, jo la torno a gravar a la cinta que estem preparant per aquest viatge fantàstic que potser un dia farem. Faré com molts dels oients que s'estan apuntant totes les vostres propostes per gravar-la de debò. Doncs aquí va una altra, rebuda a cocodrilclub@gmail.com des de Mataró, de la Cristina Moles. Diu que ella gravaria Rome Was Not Built in One Day de Morshiva. Diu, especialment per conduir de nit. Ah, molt bé, gràcies, Cristina.

Aquest va ser el gran èxit de la banda britànica Morcheeba. Corria l'any 2001. Rome was not built in one day, és a dir, Roma no es va fer en un dia. Gràcies per la proposta, Cristina de Mataró. Ens està quedant una cinta de casset molt xula. La completarem, i de moment ho deixem aquí, amb la proposta de la Bea Arilla des de Sabadell. Diu que ella posaria una d'Elton John que es diu I don't wanna go on with you like that, del 88. Va ser single del seu àlbum Rec Streaks Back. Era realment potent.

I en aquells finals de 1988, Elton John va voler publicar aquesta cançó en versió maxi-single molt més llarga, amb arranjaments pensats per ser ballada, per omplir pistes, i encara omple la pista aquesta versió maxi a les nostres sessions de DJ. I don't wanna go on with you like that. Agrada molt als Cocos. La cançó es diu No vull continuar amb tu així. Malauradament, i molts ja ho sabeu, fa uns dies Elton John va confirmar que s'ha quedat sec a causa d'una infecció ocular. L'ha tingut durant mesos i finalment ha perdut la vista. Però ja que està rodant l'àlbum Red Streaks Back d'Elton John, permeteu-me escoltar una que no va ser single, però que tenia una guitarra espanyola molt maca, molt agradable, i que es deia War in Spanish. Una paraula en espanyol. Has connectat amb...

0: World in Spanish, una paraula en espanyol. The word in Spanish. Elton John, esclar. El vell amic de sempre. Des del seu àlbum Break Streaks Back, de 1988. Algú va dir, per ser feliç, has de ser indispensable a algú.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors dels oients d'aquest programa es diu, com el programa, Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Et pot fer companyia les 24 hores del dia i de la nit. Al Facebook, el grup Cocodril Club t'està esperant. Digues la teva. M'envia un e-mail l'Àngels López Camps, que senzillament em diu, hola, per mi una de les millors cançons dels Beach Boys és Sloop John B. Doncs aquí la tens.

els nois de la platja els Beach Boys van fer moltes cançons bones, però a l'Àngels López Camps aquesta és la que li agrada més. Sloop John B, de 1968. I rebem ara també el correu aquí de Francesc Solves, que ens diu: hola Albert, som un matrimoni de Terrassa, seguidors del teu programa Cocodril Club, no ens perdem ni un, i no hi ha cap altre com el teu. Gràcies, me n'alegro. Són dues hores d'autèntic plaer radiofònic de cultura musical. Voldríem escoltar una cançó de l'any 72 del grup Steely Dan, titulada Do It Again. Fa temps que no la sentim i ens porta bons records, perquè ja tenim uns quants anys i el teu programa ens transporta a la nostra joventut. Moltes gràcies i segueix sempre igual, Francesc Solves. Doncs bon gust i bona memòria. És el que es diu ara un autèntic tamarro.

aquest és un bon exemple de la música de bon gust, de la música de categoria que sona sovint al Coco i que pràcticament ja no sona enlloc. Steely Dan. Des de 1972. Do it again. Fes-ho una altra vegada. Amb la veu de Donald Fagen. I que ha sonat gràcies a la proposta d'un matrimoni de Terrassa, dels meus amors. Radiofònics i de bons amics. Francesc Solgós. I de moment ho deixem amb la proposta d'en Jordi Casas, que des de Barcelona ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: m'agradaria escoltar Here Comes My Baby, però en la versió de Mavericks. Ah, esclar, perquè tu saps que la versió original és de Cat Stevens, oi?

0: Gràcies, Jordi. Coco, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Que content que estic de compartir novament amb tu i amb tots vosaltres bons records en forma de música. Algú va dir: si vols emplear totes les parts del teu cervell, del teu caparronet, escolta música. I és veritat, ho asseguren els científics. Però si a sobre és música que t'agrada, que et porta bons records de la teva generació, es produeixen una sèrie de connexions que inciten a trobar-se bé, que et reconforten, en definitiva.
3: Hola, Albert, sóc el Josep de Vic i m'agradaria escoltar la cançó 96, Llàgrimes, de Question Mark and Mystery Men.
2: Sí, bueno, concretament es deien Question Mark and the Mysterians. I un dels misteris és perquè eren 96 llàgrimes, ni una menys, ni una més. No va ser un número al nostre país, però no passa gaire temps aquí al programa fins que algú ens ho torni a demanar. La van catalogar com a música garatge rock. Jo afegiria que també és música psicodèlica. Per cert que Question Mark es deia Rudy Martínez i The Mysterians es van posar aquest nom inspirats en la pel·li japonesa The Mysterians. És una pel·li en la que alienígenes del destruït planeta Misteroid arriben a la Terra per conquerir-la.

96 llàgrimes. Corria 1966 i als Estats Units sí que va ser número 1 aquest One Hit Wonder de Question Mark.

song, Del Sally? Ara estem a 1977. Com et va anar? Tu ja hi eres? Jo tinc un bon record de 1977 perquè després d'estar 6 anys fent pràctiques, podríem dir, a diferents emissores, per fi aquell any em van contractar. I em van pagar. No gaire, però... Aquell any Eric Clapton va fer aquest tema

saps que Eric Clapton torna a estar de gira i que arribarà a Espanya? Només dues dates. Una a Madrid i una altra a Barcelona. Feia 20 anys que Eric Clapton no trepitjava un escenari. El 7 de maig estarà a Madrid i el 10 de maig a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Les entrades són cares. També, per cert, les de Rod Stewart. Ja us vam comentar fa poc que estarà només a València el 30 de juny. Però, esclar, és que potser són les últimes oportunitats de veure aquests personatges tan grans en directe, no? Tu saps per què li diuen mans lentes a Eric Clapton? Sempre s'ha cregut que era perquè tocava lentament la guitarra, però no, no. Segons sembla, quan està amb uns amiguets al bar, a l'hora de pagar la ronda, sempre és molt lent per anar a treure la cartera. Sí, esperant que algú se li anticipi. Bueno, però jo d'aquell 77 voldria recordar una cançó que va ser de les primeres que vaig presentar en directe per ràdio, d'ell, d'Eric Clapton, i que no va ser gaire famosa ni llavors ni ara, però que a mi sempre em va resultar molt agradable. Es diu Promises.

0: recuperar-la o potser descobrir-la? Promises, 1977, Eric Clapton. Recorda, per si t'interessa, només dues dates, dos concerts a Espanya, el 7 de maig a Madrid i el 10 de maig a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Prepara la cartera. Ho dic perquè les entrades són cares, no facis com ell, que sempre espera que pagui algú altre a la ronda.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Dos anys i unes quantes setmanes ja, a través ara de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo. Trobaràs els últims programes emesos a plataformes com iVox.com, també a YouTube o a Apple. I així ens escoltes quan et vagi bé, quan et vingui de gust, o quan puguis. Conduint, passejant, al mar o a la muntanya, el teu coco t'acompanya. I amb ell, tots els somnis que vulguis imaginar-te, perquè això que escoltes només és ràdio, només. Ah, però ens agrada. I és el mitjà que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes, i el que més estimula la teva imaginació. Gràcies, ràdio, per tant, i per tants amics, com per exemple la Núria Faf Gasull, que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: només fa dues setmanes que he descobert el teu programa per la ràdio. Jo era més de televisió, però ara m'ho passo molt bé recordant vells temps. M'agrada molt tot el que poses, però trobo a faltar música country pop. Bueno, això depèn en gran part de vosaltres, eh? Diu, per exemple, un Kenny Rogers o una Dolly Parton. Gràcies per les bones estones, Núria Faz Gasull. I per què no els escoltem els dos junts? Aquesta cançó li agrada a molta gent.

potser ja ho has detectat, si és que no ho sabies. La cançó la van escriure els germans Vigés. Barry Gibb, Robin Gibb i Morris Gibb. Islands in the Stream. Islas en la Corriente. 1983. Kenny Rogers, nascut a Houston, Texas, el 1938, i que marxava des de Georgia al març del 2020, va ser el primer artista country que va entrar a les llistes de supervendes pop. Però uns anys més tard, aquí ens agrada jugar amb les versions, ja ho saps, Núria, l'anomenat cantautor mallorquí més estimat va fer una adaptació al català i li va dir Illes dins d'un riu. Tomeu.

Illes dins d'un riu. A Topeu Penya, entre d'altres coses, li hem d'agrair que vingués a cantar gratis, expressament des de Mallorca, a una festa organitzada per aquest programa fa molts anys. Al principi, ja saps que això es va posar en marxa l'octubre de 1993. Però també li agraïm que sigui dels pocs cantautors que ha dedicat una cançó a la ràdio. Gràcies per ser ràdio, una cançó molt maca. Gràcies.

gràcies per la complicitat de compartir aquest programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Està cantant Brian Ferry. Això seria 1972, quan era el líder de la banda Roxy Music. Però això ens agrada com el primer dia que la vam escoltar. Es deia Virginia Plain. Vinga, anem a fer un petit recitalillo que s'ho mereix, perquè recentment acaba de fer 80 anys.

0: Però Brian Ferry no va ser només el vocalista de Roxy Music. Va ser l'home que va convertir l'elegància en una forma de rebel·lia. Una curiositat, ja que ens agrada jugar amb les versions. El 1955, el meu pare, ballant amb la meva mare, se li va declarar amb aquesta cançó.
1: Ask me how I knew my true love was true.
0: Eren els Platters. Aquí es va dir el humo ciega tus ojos. The smoke gets in your eyes.
1: Cannot be denied.
0: Jo m'imagino que molts cantants, quan ja són famosos, quan ja els hi és una mica igual vendre més o menys discos o actuar més o menys vegades, versionen les cançons que l'han marcat en la seva adolescència i primers anys de joventut. S'han donat molts casos.

Brian Ferry va néixer a Durham el 1945, fill d'un miner, però el seu destí era més a prop de les galeries d'art que de les mines.

i aquest preciós Slave to Love, Esclau del teu amor, va ser utilitzat el 1986 a la banda sonora de la pel·lícula Nueve Semanas y Media, i va sonar en una de les escenes més, podríem dir, interessants de la pel·lícula. Quan ell la cuida, li dona sopetes calentes perquè ella es va refredar la nit anterior fent l'amor amb ell al carrer, i plovia. Però Brian Ferry, abans de ser músic, va estudiar art i disseny. Per això, quan va fundar la banda Roxy Music el 1970, amb Brian Eno, Phil Manzanera i Andy McKay, no va crear una banda, va crear una estètica.

dels anys 70, mentre el rock es debatia entre el que és salvatge i el que és virtuós, Brian Ferry li va donar glamour, ironia i experimentació. La seva veu era freda però emocional, i la mirada, un manifest visual. Roxy Music va llançar 8 àlbums entre el 72 i el 82. Del caos brillant de For Your Pleasure, el luxe melanconiós d'Avalon.

I Avalon va ser el tancament perfecte abans de la dissolució del grup. When you're passing over, there's no holding. Pel camí van revolucionar el pop sofisticat, barrejant oboes, sintetitzadors i moda. Però quan Roxy Music es va apagar, Ferry no ho va fer. Va treballar amb David Gilmour, per exemple, o Mark Knopfler, i va demostrar que podia brillar sense una banda al darrere. El seu so esdevingué més cinematogràfic, més nocturn, més seu. En total, més de 15 discos solistes. Milions de còpies venudes. Brian Ferry i Roxy Music van influir altres bandes importants com Depeche Mode. S'ha publicat un box que recopila 50 anys de carrera. Brian Ferry va fer de l'amor un estat mental i del desamor un perfum. Per què? Perquè va fer glam sense pallassades. Classe sense pretensió. Una figura que va entendre que la nostàlgia no és debilitat, sinó un luxe per als que van viure intensament. Perquè Brian Ferry no cantava per sonar actual, cantava per sonar etern. Acaba de fer 80 anys i ho celebrarem amb una cançó, una altra de les seves preciositats, que parla de la ràdio. Oh, yeah!

bello es vivir, cançó publicada el 2015 per El Canca, malagueño, nascut a Màlaga, 1982, és la cançó escollida per la nostra convidada Paz Padilla. El títol no té res a veure amb el gran clàssic del cinema, Que bello es vivir, de 1946, que per cert, segurament penseu, és que cada Nadal la tornen a posar a diferents canals de televisió, i segurament és perquè no paguen drets, perquè em sembla que són 50 anys, que a partir d'aquests 50 anys ja es poden passar pel·lícules per la tele gratis. L'àlbum del Canca es diu Lo mal que estoy y lo poco.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa mitjançant correu electrònic. M'envies un e-mail? Fes-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Maria Teresa des de Granollers, que diu: hola, quina veu que tens, Albert. Moltes gràcies. Em passes molt bon rotllo. Et demanaria la Diane Ross. Home, després de Que bello es vivir, que a nosaltres ens agrada lligar les coses, queda molt bé la Diane Ross. Mira, et posaré una versió relativament recent, del 2018, d'un duet que són un pare i la seva filla, són francesos, Jean-Paul Gabino i Michel. Em sembla que t'agradarà molt.

Diane Ross, publicada originalment el 1946 per Edith Piaf, recuperada el 2018 per Jean-Paul Gabino i Michel. T'ha agradat, Maria Teresa, Granollers?

música de Bruce Springsteen per comentar que recentment s'ha estrenat una pel·lícula, un biòpic, que es diu, que rarament es fa quan l'artista encara és viu. L'actor Jeremy Allen White no s'assembla a Bruce, però l'ha retratat amb l'energia i l'emoció a la perfecció. La pel·lícula es diu Deliver Me From Nowhere, és a dir, Allibera'm del no-res, i mostra clarament les dificultats vitals de grans músics amb una creativitat i narrativa sorgida de traumes infantils, la pèrdua de pertenència i la passió per resoldre problemes personals o socials. A Bruce li diuen el Bob Dylan del rock and roll. La pel·lícula, però, està centrada en la creació de l'àlbum Nebraska de 1982. Aquesta era la cançó que li donava títol genèric.

ha qui assegura, com el meu company radiofonista Toni Clapés, que n'ha escollit la cançó que menys li agrada de Bruce Springsteen. La pel·lícula no està funcionant enlloc. Però sabeu per què a Bruce li diuen The Boss, el jefe? No va ser un sobrenom imposat per la premsa, tampoc no va ser una estratègia de màrqueting. El nom va néixer als anys 70, quan Bruce tocava en petits bars al costat de la seva banda, i després de cada actuació era ell qui s'encarregava de repartir els diners entre els músics. A cadascú li pagava la seva part en efectiu. Així, els seus companys van començar a cridar-lo de broma el jefe, The Boss, però no per autoritari, sinó perquè s'encarregava de cuidar l'equip, de fer els comptes, que tots mengessin, que això és important. En fi, Springsteen mai va ser fan del sobrenom, ho sentia massa gran, però amb el temps aquest títol que va néixer entre amics va acabar sent un símbol. És el jefe, però el jefe del rock honest, dels treballadors, dels somiadors, amb els peus al fang. Bruce, el cap que mai no es va creure cap.

I amb aquest bon torron nascut per córrer, molts, milers, potser milions de cocodrils d'arreu del món van descobrir Bruce Springsteen el 1975. Tu ja hi eres?

0: faltava maneres al jefe, eh? Ha, quina marxa! I marxem ballant, com sempre, els més ballats de la història, un espai on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm almenys una cançó que t'hagi fet ballar i aprofita per recordar quina discoteca t'agradava més dels anys 70, 80, 90... Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida, des de la terra ferma, en Josep Maria, que ens diu: hola, Albert, enhorabona pel programa. Jo et recordo de fa uns 40 anys, quan sentia una veu femenina que deia alguna cosa així com: los musicales con Alberto Maya. Ah, sí, que era aquesta?
1: Estos son los musicales de la cadena catalana con Alberto Maya.
0: Ah, era la veu de Marta Bobet. Allà cada dia teníem famosos i molts ens deixaven salutacions. El genial humorista Eugeni fins i tot es va inventar un acudit.
2: ¿Saben aquel que dice que es un tío que para una pareja por la calle haciendo una encuesta y les dice: oiga, digo, ¿a ustedes les gusta la música? Y dice el tío: digo, a mí me gustan los musicales de la cadena catalana. Y dice la nena: digo, a mí me gusta Alberto Maya.
0: Y algunos ens deixaven cançons.

0: Moltes gràcies, amic Josep Maria de Lleida, per confirmar-me que existeix la memòria auditiva. Si vols recordar més coses dels musicales, trobaràs diversos fragments a la col·lecció Una vida de ràdio.
1: Por aquí la temperatura ambiente es de 10 grados. Vamos a ver si la subimos, muchachos.
2: Venga, venga, vamos.
1: 5 de la tarde, 10 minutos. Tenemos un cuerpo totalmente enroquecido. Venga, María, pasa a primer plano.
0: Ja saps que Una vida de ràdio són 128 programes de 80 minuts cada un amb el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que estan a la teva disposició un sol clic a la plataforma iVox.com. Sí, Josep Maria, fa més o menys uns 40 anys d'això, però no he oblidat lo bé que ens ho passàvem fent ràdio dins i fora de la ràdio. Érem tan joves. Era una ràdio sense ordinadors, amb vinils, amb cintes magnetofòniques, sense guió i tot en directe. Però en Josep Maria acaba el seu e-mail dient: m'agradaria escoltar la cançó Ava Cap del grup Genesis. Ah, també tens bon gust amb això. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs vinga, som-hi, anem a 1975. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu. Procura ser feliç. Cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arròs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
6: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
5: Satisfet, no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem de haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs, més de 150.000 socis, l'entitat

0: competència en algun moment?
1: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no?, perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part, en aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de l'intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona, doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
0: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
1: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
0: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
1: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol, costa molt pensar, i també ho estem veient ara, que el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, en algun cas amb indici, altres casos, doncs, evidentment, que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que, recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
0: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no?, per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus, respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
1: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi, el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat d'El Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
0: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
1: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació

0: per part d'un grup d'experts de diversos països, que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no, fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas, m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo un cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia, doncs, a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no? Cliques. I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
1: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
0: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content, doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat, doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels països catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure, doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil, doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en el cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no, però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
1: També tribunals europeus, si cal.
0: Això serà la estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem, que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uní, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després ja no havia passat res. Tot això és molt greu i oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, probablement, espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès, que això pogués passar. I per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa a un lloc o a un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme, i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català, que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però evidentment amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant doncs de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
1: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
0: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes, volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, precisament, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren, fins on podríem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia o altre petarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial... En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica i bé, i això és el que s'està patint ara mateix i per això estan passant tantes coses ara mateix també a nivell d'estat i per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
1: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
4: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
5: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
4: Com ha rebut aquest premi?
5: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
4: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que ara ja no fas antena tots els dies, no?
5: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
4: Com vas prendre aquesta decisió?
5: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
4: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
5: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses i jo vaig pensar perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar si ve tanta gent perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
4: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
5: Que sí, he visitat Còrdoba, sí.
4: Has tornat a casa...
5: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
4: Uh-huh. Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
5: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni al meu fill per raó de llengua. I aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
4: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
5: Sí, sí, sí. La ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
4: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
5: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar. Això és molt important i, per tant, aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
4: Ha canviat molt la ràdio, també.
5: També ha canviat molt, però la ràdio continua la... Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha los listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
4: Dies com el de la apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
5: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que arreu, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
4: Has conegut a molta gent a la ràdio, també.
5: Moltíssima gent, claro. Sí.
4: Què t'emportes d'aquesta experiència?
5: Pues, d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure, i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
4: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
5: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la volia donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid, jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant, i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
4: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
5: Claro.
4: I llavors el següent pas quin va ser?
5: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora que...
4: Per falta de llicència.
5: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no me la van voler donar. Si no la haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
4: I com es va reprendre?
5: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer... Clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre. I la vaig comprar i, clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
4: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
5: Bueno, és l'altra gent, eh? L'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, però hi ha d'altra gent. Pues aquesta altra gent va ser que va enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no es feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
4: I ara amb la... amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
5: No, no, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
4: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de, sí, de maig. Què tens previst dir?
5: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
4: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment... estàs amb el dia a dia.
5: Estic al loro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
4: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
5: Bueno, no serà fàcil, no. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
4: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
5: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Còrdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com són. No ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veu. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen. Els veuen a nosaltres.
4: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
5: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, uh-huh. I tenim la casa allà.
4: I quins records tens? No sé, som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, no? També les coses han canviat molt.
5: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènec, el Pepito Domènec. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades sonaven un cop i de me cago en Déu. I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènec i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo. Fa 4 dies que ha arribat de Còrdoba i ja està parlant en català. Fixa't.
4: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
5: També ho hem intentat. Sí. Abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català. Uh-huh. I així anàvem. Bueno, va ser un temps molt maco.
4: Què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
5: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un mes d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
4: També ets fill adoptiu de Mataró.
5: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que... Quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
4: Molt bé, i el Santa Coloma de Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no? Perquè
5: sí, claro,
4: la societat evoluciona. Quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
5: I ha evolucionat i molt, El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu... vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant... I allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi, ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
4: Mm-hmm. Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
5: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma.
4: Molt bé. Justo, nosaltres...
5: I per Badalona, que està al costat.
4: I per Badalona també, que et tenim aquí molt a prop.
5: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
4: Vas viure a Badalona també, eh?
5: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona. Uh-huh. O sigui, això forma part de la meva família.
4: Vius les festes de maig?
5: També, claro, sí? I tant.
4: Vas a la crema de dimoni?
5: Sí.
4: Bueno, és que això sí que fa ciutat.
5: S'ha de venir.
1: I la Fira d'Abril, què, l'has viscut també?
5: L'hem viscut també, amb molta il·lusió. Bueno, bé.
1: Ui, bé. Sí. Ui, aquest bé?
5: Sí, bueno.
1: És diferent, suposo.
5: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la Fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
1: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest Premi de Comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
5: Moltíssimes gràcies, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
1: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
5: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal. Ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
1: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, eh? I per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé, a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
6: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir, doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix, doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta, doncs, això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
1: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlarem de diferents conceptes, eh? El primer d'ells és el ritme.
6: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipi? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
1: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme. No,
6: realment sí que hi ha uns números... I és important remarcar-ho i ho preguntem a consulta amb cada noia per veure que realment, doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre, sempre m'ho diuen. Doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
1: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipi cada 2-3 hores, fer-ho cada 4-5...
6: Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. I això també és un problema. Hi ha un problema massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres, 2 d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí, i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
1: Com distreus el cervell si t'aixeques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
6: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un costum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar. I per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres, 2, que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i al migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. Llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
1: Això pel que fa al ritme miccional. I el defecatori?
6: El defecatori aquí hi ha una miqueta ja més de ventall, no?, de possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma, Però fer una caca o, per exemple, una o dues caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals. Mm-hmm. Val? Llavors, tot això acaba amb problemes de sòl pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant, que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
1: Mm-hmm. I al budell li costa més regular, treballar, no?
6: Sí. Regulem tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
1: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
6: Única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Mm-hmm. Inclús la gran majoria d'un 90-95. Però no es trobes del 100%. I hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes mm-hmm. característiques que té, sobretot tot la vagina.
1: Molt bé.
6: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip i aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra uh-huh. capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics, i és una miqueta un peix que es mossega la cua.
1: I calceta i no tanga.
6: Tanga...
1: O el tanga està permès.
6: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no?, per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, també no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle mm-hmm. és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva mm-hmm. i també porta moltíssimes infeccions.
1: Molt bé.
6: Llavors... tampoc ho recomanaríem en excés.
1: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest litre i mig, 2 litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
6: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no?, per tot arreu, ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos, i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia, totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament, cada dia. Internament, aquí hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
1: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del salvaslip, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs, no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, salvaslips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
6: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, salvaslips de tela, que molta gent no els coneix... Mm-hmm. Són, per una banda, molt més econòmics, a final, no?, de l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les salvaslips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per a la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure que realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
1: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
6: recomanem zero.
1: No, zero.
6: Zero, absolutament.
1: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
6: Per això mateix, no? Perquè sempre... I això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó de... per penis anunciat ni per la tele, ni per al carrer, ni en un supermercat veuràs un passadís
1: amb sabons per penis. No ho havia pensat mai, però clar, evident.
6: Oi que no? En canvi, tu sí, no? Tu a la vulva tens sempre aquest concepte de que està bruta, de que fa mala olor, de que l'hem de tapar, no?, les olors amb diferents perfums, amb diferents sabons, i que huela, doncs, això, a flores de la muntanya. I llavors penses, no, la vulva fa olor vulva. I com s'ha de netejar? Amb aigua. Simplement amb aigua, netejant bé els llavis perquè tenim plecs, que no quedi cap tipus de brutícia dins, és més que suficient. Si tens un bidet a casa, ets una persona molt afortunada, vale? Perquè això ja és una relíquia, ja no existeix. I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas en paper de vàter, per exemple. A nivell de caca,
1: per exemple.
6: Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
1: A banda que irrites en moltes ocasions, no? També la pell.
6: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes supertòxics.
1: Que no es recomanen, per res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
6: 100% protecció. Ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura, i, a més, fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva. I la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes, també. Per tant, el pèl ens ajuda a, també a nivell de protecció.
1: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
6: Sí.
1: Per tenir una millor salut vulvovaginal. Marc Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
6: A vosaltres. Merci.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que, de fet, ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denise Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
7: Molt bon dia.
1: Què vas sentir, Denise, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
7: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper, però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no?, d'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
1: És el primer gran torneig en què participes a nivell internacional?
7: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament. I aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
1: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com l'Open de Londres?
7: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
1: És el que toca.
7: És el que toca, total.
1: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
7: Sí.
1: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també mental, no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
7: així. Jo, per exemple, soc molt nerviosa en aquest àmbit. I sí que és veritat que en la competició, per exemple, de, bueno, no fa molt, d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a fer els combats.
1: Anímicament, no? La confiança que un té en si mateix. Quina música escoltes? Que deies, em posava música, no? Per relaxar-me, per motivar-me.
7: Lo que, és que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat, la música, perquè si és molt trista, tu també
1: agafes... Que sigui canyera.
7: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó en que...
1: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
7: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro, està molt guai, això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Mm-hmm. Això jo ho escolto molt.
1: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16 a 17 anys, per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar, sí, entenc, no?
7: Sí, bueno, jo he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar en una estoneta només guanyar i me'n recordo que estava superemocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat! I la meva mare, superemocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
1: Ara té orgull, no?
7: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo... Bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi, i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar, perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
1: Uh-huh. Aquest torneig, o haver-lo guanyat, t'obre les portes a d'altres?
7: Sí, clar... Si vas pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
1: I ja ets cinturó negre?
7: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
1: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin gel negre,
7: sí,
1: no?, per exemple?
7: Sí, hi ha més nivell. Però, bueno, és un nou repte i que també superaré.
1: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
7: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO. I sí que és veritat que vaig començar amb més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
1: A través
7: que...
1: de l'escola o vas
7: no,
1: descobrir...
7: No, ho vaig descobrir perquè...
1: Et vas voler...
7: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
1: I què és el que més t'atrau del karate?
7: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és... com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
1: I aquí pot pensar que és un esport violent. Tu consideres
7: sí,
1: que és així?
7: Jo... Nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de comitè, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
1: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
7: Tinc 16.
1: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant,
7: sí,
1: encara?
7: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però, nada, jo vaig als estudis i als esports, us combino a les estonetes que tinc lliures, vaig estudiant, després faig esport dimarts, dijous i divendres, i també vaig a un col·le, que soc profe. Llavors, sí que és una miqueta...
1: Professora de karate.
7: Sí, de karate. Sí que és una miqueta just al temps, però si t'organitzes bé, sense cap problema. Es pot fer.
1: Molt bé. I què t'agradaria estudiar en un futur? Ho dic perquè ens comentaves que fas batxillerat científic.
7: Sí, m'agradaria o fer medicina o psicologia, però l'àmbit científic és de salut. M'agrada molt.
1: I et veus tota la vida combinant, diguéssim, aquesta part més professional amb el karate?
7: És el que m'agradaria totalment. No m'agradaria deixar-lo, la veritat.
1: Tampoc la vessant, diguéssim, de, com a professora, com a senpai?
7: Bueno, també m'he fet el plantejament, no?, de quizá pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, ja abrir-me una classe o el que sea, però també m'agradaria.
1: Molt bé. Què diries que t'aporta el karate?
7: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizá no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
1: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
7: Sí.
1: Hi ha poques dones.
7: Hi ha poques dones. Bueno, cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizá el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un en sol. I jo considero que devia haver-me més dones.
1: Quins són els teus referents en el món del karate?
7: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmine o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friki en aquest sentit i veig molts vídeos.
1: T'agradaria arribar a unes olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
7: Hombre, el problema és que no hi ha olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
1: Jo karate Kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
7: El karate Kyushinkai és més nou que els altres, com ja el Shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el Shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el Kyushin, pues, sí que és una miqueta més... brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
1: Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
7: Sí, serveix moltíssim.
1: Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
7: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria... podria ser el fer ben perfectament les tècniques o a l'hora del físic. També no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que això sí que és el que més em costa.
1: Els tornejos per això són mixtes, homes i dones?
7: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
1: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va anar aquesta trobada institucional en aquesta teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
7: Sí. Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també. I l'alcaldessa és molt... O sigui, no m'ho imaginava, si podria dir. És com, alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser molt guai.
1: La vas sentir propera, eh?
7: Sí.
1: I després d'aquesta victòria a l'Open de Londres, quins són els teus pròxims reptes al primer dan?
7: Estaria molt guai. Sí, m'agradaria molt treure'm el cinturó negre. Sí que és complex, però no ho veig impossible. I m'agradaria anar sortint més en campionats internacionals i anar pujant més, a més d'experiència també, perquè no he sortit en tants, i pues, pujar més de nivell.
1: Molt bé. Els teus amics et demanen alguna demostració?
7: Sí que és veritat que amb el tema del karate em pregunten, fes-me una llave, no sé què. És molt típic, sí que és veritat que no fem llaves, per exemple. Això està molt...
1: No feu claus, vosaltres.
7: No fem claus ni res, perquè és molt... Pensant en el karate i és judo i aquestes coses, pues, ho barregen.
1: En canvi, feu kates.
7: Sí, kates sí que fem això, però no és... Jo crec que no és com tan llamatiu per les persones i llavors es quedem amb claus o fes-me així un cop de puny, és molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
1: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no?, en alguna situació, diguéssim, de violència, no?, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sinó de defensa, no?, tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
7: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no?, què faria, faria això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sapis com actuar, no?, perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
1: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
1: Adéu.
7: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Sí, avui sí. Sí,
2: últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.